l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Mundo Estivo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: No, no, en serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
2: Sofía
1: Capu.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Antena Caro. 96.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment amb només afectacions a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat per obres i també retencions a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona i també a la C58 a Barcelona. En plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
2: Todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
1: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Antena Caro.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Si és en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro. Tota la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Els inicis s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de matèria. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre...

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: A l'estiu, desconnecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen en ara la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com explica la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tota Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta de Ribagorça continua actiu, però estabilitzat sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als touroperadors i de gestió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que informi si va rebre avisos previs sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta i que detalli el dispositiu desplegat, especialment en les tasques de rescat al mar. La jutgessa també ha sol·licitat informació sobre les víctimes mortals i els supervivents en el marc de la investigació oberta arran d'una denúncia que apunta a possibles delictes contra la seguretat de l'Estat i el tràfic de persones. I la Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Menà, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria després arreu d'Europa. L'inspector en cap, Alejandro Martínez, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat, explica per què creu que van triar el Menà per ubicar el laboratori clandestí.
2: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, un poco que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad. Pero el geoposicionamiento de la ubicación que tiene Cataluña con el resto de Europa creo que facilita el poder distribuirla.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes, acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen també autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu però estabilitzant sense que el perímetre hagi crescut en les últimes hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís de tall al trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Avui, a partir de la una del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
5: Ens trobem a les portes d'un dels esdeveniments astronòmics més importants de les últimes dècades. El pròxim 12 d'agost, el cel estarà tot fosc en un eclipsi solar total que tindrà Roquetes i les Terres de l'Ebre en el centre de la Diana Internacional. Això no només és un fenomen científic, és un autèntic repte logístic i una oportunitat d'or per a la nostra economia local. Com ens hem de preparar des de les administracions i els negocis? Quin és el perfil de gent que vindrà? Per parlar de tot plegat, avui tenim el plaer de saludar els nostres nostres estudis a Pau Galiana, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional, especialista en Economia del Turisme. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: Senyor Galiana, abans de parlar de xifres, parlem de persones. Des de la perspectiva del turisme científic i d'esdeveniments, quina tipologia de visitants s'espera que rebi el territori? Estem parlant de científics, caçadors d'eclipsis internacionals o més aviat de turisme familiar i de proximitat?
7: Bé, el que hi ha previst és que hi haguen tots els tipus de perfils possibles. Com dies, els més tècnics o científics que poden recaure aquí al nostre territori o alguna de les zones de tota la península que són més actives o que es verà més de primera mà l'eclipsi, però seran una minoria, perquè ja de fet són una minoria els científics que es diguin això. Després un altre perfil, com dius, són estos caçadors d'eclipsi, que sí que aquí ja pot vindre gent de caire nacional però també internacional, que es mouen per tot el planeta pràcticament per a veure eclipsis. Tampoc serà una gran allau de visitants, però sí que potser li donaran el toc internacional. I després, sobretot, gent de podríem dir, de 200-300 quilòmetres al voltant, que, com el nostre territori coincidir que és dels que millor se verà l'eclipsi, poden vindre, com a turistes o com a visitants, a veure l'eclipsi en primera persona, en colles d'amics, en família, en parella, tots els perfils que podem trobar en este turisme més de d'una proximitat relativa. Per tant, podem barrejar-se tot tipus de visitants, i hem d'afegir que l'eclipsi 12 d'agost cau en plena etapa d'estiu. Per tant, tots els que no venien per l'eclipsi però ja estan aquí estiuejant a una franja que podem dir des de Castelló fins a Barcelona, poden aprofitar. No estan desplaçats per l'eclipsi, però sí que es poden desplaçar puntualment per a aprofitar el dia, i ja que estan aquí, una mica com si, per exemple, heu vist el cap de setmana passat el Tour de França, que va estar a Barcelona. Hi havia molta gent que havia anat a veure el Tour, però molta gent que ja estava a Barcelona visitant Barcelona i va aprofitar per a veure un esdeveniment puntual.
5: Estem parlant de diferents perfils de turisme, i això va lligat directament amb el temps que estaran aquí, amb nosaltres. Podem dir que serà un turisme de passar el dia, que és a dir, que arribarà, mirarà l'eclipsi i marxarà, o podem aconseguir que es quedi a pernoctar durant tot el cap de setmana?
7: La gran majoria serà visitants, hem de distingir això, el turista del visitant. El visitant és aquell que no pernocta, i el turista el que fa pernoctació sigui més curta o més llarga. L'ideal per al territori seria com més turistes millor, però també hem de tindre, hem de ser conscients que tenim una oferta limitada. No tenim les places hoteleres com puguen tindre la Costa Dorada o Barcelona o altres zones turístiques de més volum. El nostre turisme és un turisme de menys volum, d'estades més llargues, i que l'oferta, sobretot d'allotjament, està restringida a uns milers, que després se li poden sumar moltes altres variants d'allotjament que no estan registrades, algunes sí que oficialment i altres no, com són lloguer d'habitacions, turisme de ciutat, però que no està, tipus Airbnb, però que alguns estan registrats i altres no. Per tant, aquí hi ha una mica de picaresca també en aquest aspecte. Però les places hoteleres, places de càmping, places d'albergs, totes aquestes són les que són. Per tant, i a més estem a 12 d'agost, que en un percentatge alt ja estaven ocupades pels turistes habituals. Per tant, la majoria, repetim, visitants, i al 100% segurament la resta de places hoteleres cobertes i places no hoteleres i pernoctacions puntuals. L'ideal en aquest aspecte és que s'allarguessin, per tant, que l'oferta no fos restringida a una sola nit, sinó que es pogués oferir alguna activitat més per a poder allargar l'estada i poder visitar altres llocs i aprofitar-se d'aquest impacte de l'eclipsi en el turista. Altres alternatives, altres espais turístics del territori, però això dependrà del bé o malament que ho facin tant administracions com sobretot les empreses privades turístiques.
8: Quina diferència de despesa econòmica hi ha entre aquests dos models de turisme i visitants per al comerç del territori?
7: Elevadíssima. Un visitant pràcticament pot passar pel nostre territori fent una despesa molt mínima o pràcticament sense fer despesa. Pot vindre en el seu vehicle, inclús la despesa del viatge pot no haver ficat benzina al nostre territori, o sí, però molt puntual. Pot comprar alguna cosa puntual en algun supermercat, o pot, sí que pot dinar o sopar, però són despeses menors, inclús moltes pot vindre ja en el bocata de casa o en la nevera portàtil de casa per a veure l'eclipsi i marxar. Per tant, depèn de com ho tingui muntat, pot ser una despesa mínima o petita, màxim mitjana. Un turista que s'allotja aquí ja ve en un altre tarannà, ve en la idea de pernoctar, en la idea de sopar segurament a un restaurant, en un demà ja farà esmorzar, a lo millor si allarga l'estada i visita alguna zona, alguna activitat turística que li puguen oferir, un següent dinar. Per tant, la despesa se multiplica per molt si aconseguim que siguin turistes i no tant visitants.
8: De tota manera, des de la perspectiva de l'economia del turisme, quines previsions poden tenir sobre la capacitat d'allotjament al conjunt del territori? És a dir, estem realment preparats per la magnitud de la gent que s'espera o morirem d'èxit?

0: capacitat per a suportar. Per tant, si aconseguim que l'experiència sigui positiva i que no passi res, podem aprofitar-ho, però que la dimensió, tot això són previsions, després farà falta que es faci realitat, la dimensió, no estem preparats per a dimensions de les xifres que se poden moure, sobretot també no només per les infraestructures hoteleres, de restauració, de supermercats, sinó també per les vies de comunicació.
1: I davant d'aquesta demanda tan alta, aquesta expectació que hi ha, potser hi ha una mica la tentació evident per al sector de pujar preus de manera desorbitada. Com a expert, per què és crucial demanar als nostres empresaris que continguin els preus i mantinguin la qualitat de sempre?
0: A veure, hem d'estar clar que estem en una economia de mercat, això ho tenim clar, i que l'oferta i demanda és la que mou el preu. Per tant, en excés de demanda els preus tendeixen a l'alça. Això la gent que és turista o que és visitant ho pot acceptar i es pot entendre. Una cosa és el preu a l'alça i després és l'abús del preu. Però el concepte preu és un concepte relatiu, és com la qualitat. Per tant, és un concepte que se maneja respecte al que reps a canvi d'allò que estàs comprant. Per tant, el preu pot ser ajustat o pot ser molt exagerat depenent del que poden rebre a canvi. Si tu vas, per posar un exemple, a sopar i te cobren 30 o 40 euros, però ho has fet en comoditat, magníficament, ben assegut, fresc perquè hi ha aire condicionat, tot pot ser perfecte i es pot entendre, però si l'experiència pel mateix preu pot ser molt dolenta i pot ser de moltes hores d'espera, un sopar molt mal servit o de baixa qualitat perquè t'han fet esperar molt i la qualitat del producte no era l'adequada, l'experiència no és la que correspon al preu. Per tant, tot és relatiu. Podem apujar lleugerament els preus sempre que donéssim a canvi el que realment mereix aquell preu. Els preus pujaran, igual com pugen als hotels i als allotjaments diversos, perquè hi ha molta més demanda. Però s'ha de tindre en compte en relació a quina qualitat estem oferint per aquell preu. I això serà clau per a l'efecte a posteriori. Si em permets un minut, t'explicaré que per a calcular els impactes econòmics de qualsevol esdeveniment s'ha de calcular tres tipus d'impacte. El directe, que és aquella despesa que fa el visitant, turista, etc., en tot allò que fa en el seu dia a dia de la visita o de l'esdeveniment cultural, despeses de, com parlàvem ara, allotjament, restauració, compres, etc., o activitats culturals que disfruta o turístiques que disfruta en aquell moment. L'indirecte, que és els proveïdors de tots aquells que fan l'oferta, és a dir, proveïdors de restaurants, proveïdors d'hotels, que se multipliquen sempre que aquell impacte recaigui també al territori, sempre que el proveïdor estigui al territori, perquè si el proveïdor ve de fora no impacta el territori. I finalment, és clau el que anomenem efecte induït, és a dir, tot allò que el que es queda al territori com a efecte directe i indirecte gastem en la nostra despesa del dia a dia els mesos posteriors per aquest increment de rendes que han vingut del turisme. Si tot això se calcula correctament, aquests impactes directes, indirectes i induïts seran molt positius, i si no, i si l'experiència no és bona, aquests impactes a posteriori i de futur no es donaran perquè la gent haurà viscut una mala experiència i no repetiran la visita, no repetiran una visita més perllongada un altre any, un altre mes, o no fidelitzarem a la clientela. Per tant, és important que l'experiència que s'enduen tots els visitants i turistes sigui el millor possible.
1: És a dir, que el difícil és buscar aquest equilibri entre preu i qualitat, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: I quin efecte pot tindre quan un turista té aquesta sensació que ha estat estafat? Això suposa que també a llarg termini pot ser molt, molt dolent, no?
0: Molt, i més avui en dia que les xarxes, tots quan busquem, el primer que busquem és com valores una experiència. Quan busques un hotel, quan busques un restaurant o quan compres qualsevol cosa online, el primer que busques és què han opinat els que han fet aquella experiència, què han opinat els que han fet aquella compra, de l'1 al 5, tots estem acostumbrats a

0: dir, bueno, està molt bé perquè ha sigut un gran producte, ha sigut un gran hotel, un gran restaurant.
1: Ho recomanaries?
0: Ho recomanaries. En funció d'això, però també és bo saber que els impactes sempre s'han de calcular a posteriori. I per a fer-ho metodològicament correcte s'ha de fer per mig de qüestionaris que es poden passar a la gent, recompte de gent primer, perquè ara parlem de hem dit una xifra a priori de 40.000 persones i pot ser que existisca o que no. Per tant, intentar recomptar la gent de la manera millor possible. Evidentment, si tu recomptes la gent que va a un teatre, és molt fàcil perquè entra a un teatre i estan comptats. Si recomptes la gent que va a un camp de futbol, també. Ara, com comptes la gent que ve a un territori tan gran com les Terres de l'Ebre? Pues només pots mirar-ho en xifres de mobilitat, en allotjaments o en excés de volum respecte a un dia normal. Per tant, primer que s'ha de fer és recomptar, segon, entrevistar la gent per a veure quina despesa ha fet al territori, en què ha fet la despesa, i etc. I després, estàvem parlant ara de la valoració. Una pregunta clau en les... en aquest tipus d'estudis és si recomanaries o no l'experiència. Hi ha una taula a nivell internacional que hi ha unes no recomanacions o aquests efectes indirectes negatius, aquestes males experiències que estarien a la banda baixa, però tampoc és molt bo que estigués en una banda mitja, és a dir, totes aquelles puntuacions que estan entre el 6, 7, 8 i inclús una, fins quasi el 9, que et diuen l'experiència és un 9, recomanaria un 7, pots pensar, oh, està molt bé, no, però aquesta gent no són prescriptors, només prescriuen aquells que tenen una experiència de 8 o 9 o 10. Aquella gent que te diu, vale, jo en quina força recomanaria tornar al territori o visitar un monument o anar a un restaurant, si et diuen nou, aquells gent siguen prescriptors teus i diran als seus amics, veïns, familiars, ves a aquell lloc i aquella experiència és molt positiva.
1: Si és 7 i 8, no?
0: Si és 7 i 8, no. Si és 7 i 8, serà neutre. Mm. Potser puntualment ho poden recomanar, però no estaran gaire satisfets. Ha de ser una nota excel·lent per a que siguin prescriptors.
1: Parlem ara del sector de la restauració. L'eclipse durarà tan sols uns minuts, però la gent passarà aquí tot el dia o potser fins i tot tot el cap de setmana. I molts buscaran opcions ràpides per no perdre el seu lloc d'observació al camp. Quines oportunitats obre això per al sector de la restauració, de, per exemple, per al menjar d'emportar o la creació fins i tot de menús temàtics de l'eclipse, no?
0: Clar, evidentment hi ha diverses possibilitats. L'horari de l'eclipse, que és entre les 8 i 8.30, és ideal per exemple, si algú ve en més temps, fer un dinar en un restaurant, còmodament, etc. Si algú ve més just, potser ja ha dinat a casa i ve d'uns quants quilòmetres i no és turista, sinó un visitant molt esporàdic, a lo millor només fa el sopar posteriori, perquè l'hora també t'ho permet, si has fet una reserva, perquè, com sabeu, les reserves ja estan molt justes en aquesta època, ja estan molts de restaurants reservats, i com s'ha de veure, bàsicament s'ha de veure l'aire lliure i molta gent, quasi tothom buscarà un lloc elevat, a la natura, etc, etc, és un moment idoni per a aquells negocis de menjar per emportar. De fet, ja són negocis que últimament al nostre territori estan sortint molt, perquè cada vegada la gent anem més justos, anem més sense temps i la gent estem acostumant-nos molt a menjar prefabricat, preelaborat, només precuinat o inclús ja fet per emportar i menjar arreu. Per tant, aquest tipus de negocis, si es preparen adequadament, jo crec que sí, i fan un llançament, una oferta i una difusió del seu negoci adequada, sí que poden fer una bona venda, perquè molta gent se pot decantar cap a aquest tipus de vaig al camp i m'enduc algo perquè l'horari és adequat per a això.
1: Des del punt de vista econòmic, podem dir que, com molt bé comenta aquí al territori, aquest servei de menjar per emportar està creixent. Ens estem acostumant més a anar a buscar, per exemple, menjar tranquil·lament a casa.
0: Exacte, sí, menjar tranquil·lament a casa o menjar no tranquil·lament perquè tenim poc temps per a dinar. però sí, tenim menys temps o la gent no li vol dedicar molt de temps a la cuina. Llavors, tant ho estem veient, suposo que podem dir marques sense problema, Mercadona està canviant el seu model de negoci i està apostant per un takeaway molt gran, i inclús alguns estan obrint arreu del territori espanyol alguns mercadones només per a això, i molts de petits negocis també estan sorgint al nostre territori que estan especialitzant-se en això, no només per a sopar sinó també per a dinar, i una mica és l'estil de vida de no vinc molt cansat de casa o no tinc ganes de dedicar-li moltes hores a la cuina. Això ja un nutricionista mos diria si és encertat o no, segurament no, però és aquest estil de vida de tinc poc temps i el temps que tinc no el vull dedicar a la cuina, per tant és un tipus de negoci que està a l'alça.
1: Una oportunitat de negoci, no?, de cara als emprenedors.
0: Sí, actualment sí, sí. I inclús molts de restaurants també tenen aquest servei, restaurants on pots gaudir de l'experiència, però que també estan oferint aquest servei d'endur-te-ho a casa.
1: I, naturalment, detrás de cada plat que se serveix a un restaurant hi ha una cadena de valor. Només pensem en el restaurador, però quin paper juguen els proveïdors locals de restauració, és a dir, pagesos, distribuïdors, comerç de proximitat, en aquest pic de consum? Es nota ja aquest impacte econòmic indirecte?
0: Jo diria que és el paper clau i és l'impacte que més hauríem de pensar-hi al nostre territori. Si tots els nostres restauradors, hotelers, comerciants miren al propi territori per a buscar la seva oferta de proveïdors, aquest efecte indirecte se multiplicarà moltíssim, perquè no és només esta primera cadena, sinó que els proveïdors també tenen altres proveïdors i altres empreses de serveis que li estan donant cobertura, perquè pensa que no només és el proveïdor de la matèria primera, sinó que aquell proveïdor també té un servei de neteja, de seguretat, de moltes llocs de treball indirectes que generen al voltant d'un sector o d'un subsector. Per tant, és molt important que, en la mesura del possible, evidentment, els restauradors, comerciants, hotelers del territori confien també en l'oferta del propi territori per a abastir-se de matèries primeres i de serveis, com te dia, no només de proveïdors de menjar, sinó d'altre tipus de serveis. I això se dona si també sorgeixen aquest tipus de negocis. Per exemple, fent informes d'impacte, com vam fer l'any passat a la Festa del Renaixement de Tortosa, te'n dones compte que sí que hi ha uns proveïdors que estan a la vora que donen serveis, però hi ha altres, per posar un exemple, begudes alcohòliques, doncs molts de restauradors tenen proveïdors que estan fora de Terres de l'Ebre, i això revertix en que l'impacte indirecte no es queda a Terres de l'Ebre, sinó que es queda fora. Per tant, hi ha moltes coses que encara podem créixer per aquí.
1: Suposa que és important tindre previsió i tot això preparar un temps, no?
0: Sí, bueno, en això ja es confia que els professionals de la restauració això ho tenen molt per mà, i evidentment se n'ha parlat, i com se'n parla d'esdeveniments puntuals, com quan hi ha festes locals a Roquetes, a arreu del territori, i els proveïdors preveuen, els restauradors o hotelers o comerciants preveuen, o quan venen rebaixes també preveuen, per tant, els professionals això ja ho tenen molt contemplat.
1: Avui, en motiu de l'eclipsi total de sol, estem parlant amb Pau Galiana, que és director de la Càtedra d'Economia Local i Regional, especialista en economia del turisme. Passem ara a parlar d'infraestructures i també de serveis públics, perquè la capacitat de resistència del nostre territori per a rebre milers de persones pot ser un esforç fora de lo habitual, sobretot als municipis. Quins reforços d'infraestructures o equipaments són els més crítics per evitar que els pobles es col·lapsin?
0: Si vols, comencem parlant per la mobilitat, que pot ser el més greu que ens podem trobar. De fet, la Generalitat ja preveu col·lapses en les vies de comunicació, perquè si alguna cosa tenim infradotada al nostre territori són les vies de comunicació. Cal recordar que la A7 és una via de comunicació que ha estat tallada al nostre territori des de l'Hospitalet de l'Infant fins a la Comunitat Valenciana. Hi ha un buit de A7, per tant l'autovia no existeix al nostre territori, i la AP7, que té 3 carrils fins a PortAventura, deixa de tindre 3 carrils i es converteix en una autopista de 2 carrils quan passa pel nostre territori, i podem veure que no en fets puntuals com pot passar este, sinó quasi cada cap de setmana o pont, hi ha les aglomeracions i els col·lapses de trànsit ja no es donen més al nord, sinó que es donen a l'Ampolla, a l'Ametlla, a Amposta, perquè és una via on, des de que ja no hi ha peatges, conflueixen camions, turistes, visitants de cap de setmana o gent normal que va i torna a la feina o va i torna al cap de setmana per a viure a ciutats com Tarragona o Barcelona. Per tant, ja patim col·lapses pràcticament cada cap de setmana o cada pont. Si a més li afegim aquesta previsió, que pot ser o no certa, de 40.000 vehicles més, realment no estem preparats per a aquestes infraestructures, per a aquest volum de trànsit. Això és la via principal. També podem parlar de la C12, que comunica les Terres de l'Ebre en les comarques de Lleida, que és via de doble sentit, sense tindre un carril addicional de moment, ni ser autovia. Però, si no parlem de les vies principals de comunicació, sinó molta gent que pot anar a un espai sense restriccions de visibilitat com pot ser el Delta de l'Ebre, les vies ja les coneixem, són estretes, complicades, on s'han de manejar gent que va i torna de la platja, turistes, més tots els visitants de l'eclipsi. Realment, si no es regula adequadament, pot ser molt complicat. A nivell de cada municipi, evidentment, cada municipi, la mobilitat també, segons quins, pot col·lapsar si no es preveu fer pàrquings dissuasoris ben senyalitzats per a que la gent aparqui, i després, si s'ha de moure, hi hagi algun tipus de mobilitat urbana, tipus autobús, o vale, que la gent pugui desplaçar-se còmodament. Si tot això no es preveu o no es preveu adequadament, realment a nivell de mobilitat pot ser complicat. Després, parlar d'altres tipus d'infraestructures. Si ve molta més afluència, tampoc tenim els serveis de neteja o els serveis de salut adequats per a rebre molta més gent. Per exemple, els CAPs a molts de municipis estan tancats per les tardes. Si hi ha alguna ferida, alguna urgència mèdica, molts de municipis petits tenen o no hi ha CAP o hi ha un CAP tancat per la tarda. O els hospitals de referència, com el Verge de la Cinta, Mora o Amposta, poden també tindre més urgències de les adequades si hi ha algun accident o si hi ha algun... Ara, per exemple, estem en plena onada de calor al juliol, esperem que no duri tot l'estiu, però si hi ha molta calor i molta gent, també, bueno, poden haver mil coses. El volum de gent implica que poden haver moltes coses. Hem de recordar també que els parcs naturals estaran tancats, el parc natural dels ports, no hi haurà accés, però que moltes zones elevades requeriran, vale? Estic pensant, per exemple, a Serra de Cardó, en molts accessos diferents. Per tant, tot això se preveu complicat. I afegiríem, i ara estem en plena onada d'incendis, que s'ha de vigilar molt pel tema de les deixalles, la neteja i el risc d'incendis si algú se fica a fumar o se fica a fer, vale? Sempre hi ha gent per a tot, alguna cosa indeguda a la natura. Per tant, molt de... jo diria que s'ha d'anar molt d'ull en tots aquests aspectes d'infraestructures.
1: Alguna recomanació per a arribar i sortir del territori?
0: És que l'arribada i la sortida és la que és. Si vens del nord, molta més opció no hi ha. La Nacional 340 ja sabem què és, la AP7, com repassava abans, és el que és. Per tant, és una mica un territori en aquest aspecte mal dotat d'infraestructures que s'ha de corregir en molta urgència, i tots els actors del territori, començant per la universitat, la Càmera de Comerç, i estan empentant per a que així sigui, però de moment és un nus que no està resolt i que falta molt per resoldre.
1: Està clar que l'eclipse coincidirà en ple mes d'agost, una època fantàstica per gaudir de la nostra natura, i estem veient com, per exemple, empreses de turisme actiu estan preparant excursions, per exemple, en vaixell pel riu per veure el fenomen des de l'aigua. Com valora aquesta diversificació de l'oferta turística en un moment tan puntual?
0: Molt positivament. Això és el que realment ha de fer el nostre territori, oferir experiències que siguin diferents a qualsevol altre territori. Per tant, si tenim possibilitat d'oferir rutes a peu, rutes en bicicleta, rutes en altre vehicle pel territori, podríem dir, de muntanya, o si tenim la possibilitat d'oferir sortides en vaixell, ja sigui dins del riu Ebre o sigui a qualsevol punt de la costa, per a que la gent tingui una experiència no només de l'eclipsi, sinó a més en vaixell, en sortida a peu, en sortida en bici, qualsevol altre, és el que necessita el nostre territori per distingir-se d'altres territoris. El nostre territori no està preparat, ni busquem un turisme massificat, sinó un turisme experiencial, un turisme on la gent visqui realment alguna cosa diferent, i alguna cosa diferent estem preparats per oferir-la. Per tant, totes aquelles empreses que en la qualitat adequada i el preu adequat oferisquen aquestes activitats turístiques per a gaudir de l'eclipsi dins la natura o dins d'espais, inclús dins d'espais urbans, poden haver guies turístics que et porten a un lloc privilegiat per a veure-ho, sigui una alçada, un turó, una torre, tot això serà benvingut i serà una experiència ben gaudida per tothom. Per tant, és això que han de fer les empreses.
1: Si li sembla, anem una mica més enllà d'aquest 12 d'agost. L'eclipsi passarà, el sol naturalment tornarà a brillar amb normalitat, però la valoració del territori quedarà en la ment de les milers de persones que ens visitaran. Què hauria de passar durant aquestes hores perquè el turista que ens visite per primera vegada marxi amb ganes de tornar i de recomanar les Terres de l'Ebre als seus amics o familiars?
0: Pues una mica ho hem vingut desgranant. Que l'impacte a futur sigui positiu dependrà de l'experiència viscuda en primera persona per cadascú, i això està en mans de la gent que oferirà totes aquestes activitats, està en mans de les administracions que facin que no col·lapsi el territori a nivell d'infraestructures, a nivell de mobilitat, a nivell de neteja. Per tant, si algú surt en una experiència positiva, com diem abans, que la puntua de forma excel·lent, si tu li preguntes i li dius això com ho recomanaries i et diu segur un 9 o un 10, serà un gran prescriptor de futur. Si no viu experiències negatives en quant a que li tingui alguna algo molt desmesurat de preu respecte a la qualitat oferida, si no col·lapsa a nivell de mobilitat, i sí que ja, evidentment tothom tindrà alguna retenció, però si no col·lapsa moltes hores i l'experiència és negativa. Per tant, en mans de la preparació, jo crec que entenc que deu estar fent-se bé per part de, tant de les autoritats com de la gent que està oferint els serveis, dels empresaris i empresàries individuals. Serà algo que la gent viurà i que permetrà que no només repetisquen l'experiència en unes estades més llargues, sinó que recomanen i siguin prescriptors a futur d'amics, familiars, parents, inclús que a les xarxes socials tot se visqui com una experiència més positiva. Per tant, està en mans de tots nosaltres fer-ho el millor possible.
1: Està clar que l'eclipsi serà en realitat un gran aparador internacional gratuït a escala mundial, i per a municipis com el de Roquetes o molts de les Terres de l'Ebre això suposarà una campanya de màrqueting que d'una altra manera seria impagable. És aprofitar, no?, aquest posicionament estratègic?
0: Sí, com de dia, me sembla que la primera pregunta feia referència al Tour de França que s'ha viscut a Barcelona o altres esdeveniments que es viuen en grans capitals perquè tenen diners per pagar-los, com la Copa Amèrica, etc, o la Fórmula 1. Són esdeveniments que són grans aparadors però són molt cars. En aquest cas és un esdeveniment que pot ser un aparador però gratuït, perquè ha coincidit que se dona la circumstància que el nostre territori és privilegiat en aquest aspecte. Per tant, sí, hem d'aprofitar aquesta visibilitat, utilitzar molt bé els recursos, utilitzar la difusió que es pugui fer a les xarxes de tot això. Per tant, és avui en dia, tant a nivell turístic com a nivell comercial, la difusió feta a xarxes és la que més té vent. Per tant, animo a tothom que publique a les seues xarxes socials, inclús no n'han parlat, però uns grans venedors de l'esdeveniment, si ho fan adequadament, poden ser els influencers que poden vindre a fer els seus TikToks, els seus petits vídeos, per a recomanar l'experiència, viure-la en primera persona, i ja sabem que avui en dia són uns grans prescriptors per al futur poder tindre molta més gent al nostre territori si l'experiència per a aquesta gent ha sigut positiva. Per tant, si es prepara adequadament, i encara tenim més d'un mes per a fer-ho, pot ser molt positiu en aquest aspecte.
1: És a dir, que potser caldria tindre especial atenció, com comenta, als perfils influencers.
0: Sí, per què no? Perquè no, les empreses o la mateixa administració pot invitar a aquella gent que està reconeguda com influencers turístics, gastronòmics, d'experiències, que hi ha de tot tipus, viatgers, hi ha influencers de tot tipus de perfil, doncs aquells que es detecten com a més positius, i oferir-los d'experiència, i segurament, si la viuen adequadament, seran grans prescriptors.
1: Si hagués de fer una llista de recomanacions clau, tant per a administracions com per a comerciants i veïns de cara al 12 d'agost, quines serien les prioritats?
0: Sobretot, jo diria, primer que res, informar bé tant a la gent del territori com als visitants, com als turistes, de tot el ventall de possibilitats que tenen i de les possibles problemàtiques que poden tindre per a previndre exactament què pot passar. Per tant, si informes que si venen més esglaonadament poden haver menys problemes, les vies de comunicació, els pàrquings que poden utilitzar, les experiències que poden haver, on se pot comprar tal o tal cosa, quina restauració pot haver, quines activitats turístiques poden haver, com moure's a posteriori de l'eclipsi per a desplaçar-se d'altra vegada cap al seu hotel o cap a casa seva en la màxima comoditat possible. I jo crec que el que més busca la gent és estar ben informada, i encara que si tu l'has informat adequadament, si, encara que l'experiència posterior no sigui tan positiva, és a dir, que tinguin que fer alguna cua o que sigui alguna incomoditat, si prèviament estan informats no es queixaran tant o no serà tan negatiu com si la informació és deficient, la difusió no s'ha fet bé, etc. Després de la informació, tot l'altre que hem anat parlant, no sobrepassar aquesta qualitat preu excessivament perquè l'experiència sigui positiva i que la resta d'infraestructures siguin el més còmodes possibles i que l'oferta sigui i després algo que no està a les nostres mans, que l'eclipsi es vegi adequadament, no sigui cosa que tota aquesta experiència acabi en un dia nuvolat i que acabéssim l'experiència sent negativa, no per culpa de les infraestructures sinó del propi clima.
1: És a dir, que la climatologia també pot ser un punt favorable i també molt negatiu, no?
0: Clar, és que això no està, això és l'únic que no està en mans de ningú, però pot passar. Quan se va fer l'experiència a l'abril, que se va fer diverses experiències, entre elles el propi campus de la URB, va resultar que aquell dia la zona on s'havia de veure l'eclipsi, els graus adequats i el perfil adequat, hi havia núvol i no es va poder veure el sol en aquell moment. Que el 12 d'agost és improbable, sí, però podia passar.
1: Doncs amb aquestes recomanacions ens quedem sobre la idea de l'eclipsi com una oportunitat de futur que hem de saber gestionar, com molt bé comentava el senyor Galiana, amb intel·ligència, seny i molta hospitalitat. Avui ens ha acompanyat aquí els estudis d'Antena Caro Pau Galiana, que és director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB i especialista en economia del turisme. Ha estat un autèntic plaer tenir-lo avui aquí a Antena Caro per posar xifres, lògica i estratègia en aquest fenomen que tindrà a tot segurament mirant al cel. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
2: Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: L'Ebre Folk Roquetes viurà els pròxims dies 7 i 8 d'agost la seva 11a edició, consolidat com el Festival de Patrimoni Etnomusical de l'Estiu Ebrenc, amb un extens cartell que homenatjarà la música tradicional andalusa. L'Hort de Cruells acollirà un monogràfic dedicat als sons de les comarques del nord de Granada i Almeria, que es combinaran amb la Jota Versada Ebrenca, en un esdeveniment organitzat per Espai de So amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes. I per a parlar d'aquesta 11a edició de l'Ebre Folk Roquetes, tenim aquí els coordinadors de l'Ebre Folk, a Sergi Massip. Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I la Anna Castells. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tot a punt ja per a, en aquest cap de setmana?
3: Sí, està tot ja lligades i ben, ben preparat.
1: Retaus d'última hora, suposo, no?
3: Com sempre. Sempre en ja.
4: Això sempre.
1: Com diem, és la 11a edició de l'Ebre Folk Roquetes. Si li haguéssim de ficar un titular en aquesta edició, quin li ficaria, Sergi?
3: El camí de la música popular entre el sud de Catalunya i a les Terres d'Almeria.
1: És a dir, un pont de comunicació, no?, entre aquestes terres.
3: Sí, bueno, realment és un llegat que s'escampa de nord a sud i arriba fins a Andalusia.
1: Com dia, aquesta és la 11a edició, és a dir, que ja en portem 10 a l'esquena. Si haguéssim de fer una mica d'història i de balanç d'aquestes edicions, com van ser els inicis? Com qualificaries la trajectòria de l'Ebre Folk?
3: Bueno, els inicis, contesto jo, Anna.
4: Sí, tu l'has experimentat, i veterano.
3: Els inicis tots són durs. Fer d'una música que gairebé no ha interessat per les noves tendències de la cultura, ha sigut dur començar, però bueno, ara per sort ja comencem a disfrutar de moments bonics, gent jove que s'apropa, que s'interessa, i també, pues, també destacar que en tota aquesta música i tot aquest patrimoni té una força que quan la descobreixes pots anar al continent americà i realment no tindre fronteres.
4: Bons lligams, no?, entre uns i els altres,
3: sí.
4: Que estem molt més a prop del que mos pensem. Jo remarcaria també, o afegiria,
3: sí.
4: Almenys com a persona que fa poquet o fa uns anys ja que estic, però que he arribat més tard, que cada vegada també hi ha més gent jove, el que comentava, i més jove gent jove que ve de lluny. O sigui, tenim gent, participants de València, de Barcelona, també de la part d'Aragó, de Madrid, gent que s'interessa pel que està passant i bueno, i venen aquí també, no?, a compartir amb tots nosaltres.
1: A més, també podem dir que sou uns ambaixadors de la música tradicional arreu del món, perquè sou internacionals, no?
3: Anna...
4: Bueno,
3: han fet un viatge bastant important.
4: N'han fet uns quants.
3: Bueno, jo n'he fet dos enguany, perquè el projecte està agafant una volada molt gran i estem treballant en els casos catalans del continent americà, també en entitats musicals, sobretot el que està vinculat a la corda, però també al vent, i realment pues, ha sigut una experiència cada vegada més única, perquè ajuda'm, Anna, perquè és que no seria...
4: Bueno, aquí, com... Ara recentment hem arribat de Mèxic i Costa Rica, vam anar a tocar un festival també, bueno, les jornades consistien en anar a tocar, a conèixer... vam estar a Mérida, a Veracruz, a Playa Vicente, i després també vam estar a Costa Rica, a San José. I, bueno, ha consistit una mica, no?, de fer aquest intercanvi musical, cultural, i també homenatjar a
3: catalans, valencians i mallorquins que estan allí des de l'exili, inclús ja des de l'època moderna també molta gent va treballar allí, i bueno, hem, realment hem, ja, ja comencem a tindre un nom a part del continent americà. Vull dir, la gent sap que són uns catalans i valencians que venen de l'Ebre, que, i tots mos criden que volen vindre. És una experiència molt bonica i també molt enriquidora, perquè veus com s'organitzen les comunitats i com organitzen els festivals i com viuen la música popular en diferents parts de tot el continent americà.
4: Bueno, una anècdota, estar a Costa Rica i veure ballar gegants i capgrossos a Costa Rica, que dius, ostres, ja te sorprèn, però és que ballen a ritme de jota. I llavors ja dius, ostres, què és això? Llavors, tenim moltes més coses en comú de les que mos pensem, no? Al final la història és compartida i això es nota.
1: I espai de so que ens portarà aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Ebre Folk. Què seria el més destacat com a novetat d'aquesta edició? Què destacaries?
3: Bueno, enguany ve ells s'anomenen quadrilles, serien la rondalla nostra. Són una entitat també que neix en la mateixa finalitat. Andalusia ho ha tapat tot el flamenc és una música també moderna, no ha existit tota la vida. Quan parlem de la música popular estem parlant del que fem nosaltres, val? Llavors podríem ficar un símil aquí la sardana i allà baix el flamenc. I esta entitat el que està intentant és també fer tallers, fer classes, fer boreos, fer ballades, i és una entitat que fa molt poc que ha començat, i ha començat a disfrutar del seu fruit, i bueno, ja fa temps que els coneixíem, i hem compartit espais en altres moments, i enguany pues, la idea ha sigut fer-los vindre també, que coneguen l'Everfolk de Roquetes, que coneguen Roquetes, i bueno, esta és una de les parts més...
4: Això seria el dissabte?
3: Sí, el dissabte.
4: En general, per als tallers i per al boreo.
1: Esteu parlant del grup andalús, els quadrilleros endèmicos,
4: exactament,
1: no?
4: Sí.
1: Que seran, potser són el camp de cartell.
3: Sí.
1: I tot això, tot l'Ebre Folk, comença aquest dia 7, no? Sí. Sembla, anem repassant què és el que podrà veure la gent?
3: Sí, i tant. Pues mira, el divendres començarem fent una presentació de revistes. És important que les publicacions de música popular siguin presents, perquè també l'Eurofolk no és només un festival de fer la cervesa, sinó també de difondre el patrimoni, no? I donar coneixements a la gent. Vindran Caramella, Gegants i Faristol. Faristol, per exemple, és una revista del País Valencià que coordina totes les colles. És una federació de colles de dolçaina del País Valencià, dolçaines i tabaletes. I també tindrem un passacarrers en la colla de l'Aguilós de Tortosa, i en acabar serà un sopar, que parlem de sopar, per exemple, amb el sopar que hi ha un QR, encara es troba temps, que hi vulgui apuntar-se es pot apuntar al sopar. Aleshores, és un prou significatiu. I
4: sopar popular.
3: Val. I després seguirem en la velada.
4: Exacte. La velada és entre versadors i rapers i raperes, i ja ho han fet altres anys, aquí Roquetes, si no recordo malament.
3: Sí, la marca...
4: I tindrem representant, no, les Terres de l'Ebre, Àlex, lo cantador, i Aima de Sopa, en la rondalla dels Ports, i la secció de vent de la fila d'Amposta. Després tindrem a Wilson, el cognom, no sé si atrevir-me a dir-lo perquè és una mica complicat, és un versador argentí que també ja ha col·laborat i ha participat a altres Ebre Folks.
1: És a dir, que tindrem col·laboració internacional, no, en este Ebre Folk, si venen d'Argentina?
3: Sí, és un senyor, és un home que... Argentina viu moments molt durs, i ell és versador i sol fer gires per la península, i bueno, quan el van conèixer va ser molt peculiar. És una persona molt interessant.
4: No m'he atrevit a dir el cognom, si tu...
3: No, jo Saliwonkis Awishins, és de les seus orígens de les...
4: Wilson, si mos veus, perdona. I després tenim representant els rapers a Santi Anti, conegut com Anti, a Bruno Blasis i a Marc Saó, que venen de Catalunya, Antonio Mirón d'Almeria i a Marta Gispert i Berta Llós de Catalunya, per al Picadillo i la baralla de galls.
1: Perquè això suposa que ha de ser, doncs, molt emocionant de veure, no?, aquesta baralla de galls entre rapers i versadors. Com funciona?
4: És veure una mica el contrast entre el tradicional i una mica les noves tendències, i veure que realment s'assemblen i poden conviure dalt d'un escenari. És divertit perquè tots s'atreveixen una mica a sortir de la seva zona de confort i, bueno, al final sempre crec que el públic ho disfruta i ho gaudeix.
3: Cada velada és diferent. No hi ha dues velades iguals. A més, com tu has dit abans, que som ambaixadors, avui en dia hi ha aquesta fórmula de compartir rapers en versadors, ja comença a difondre's per altres territoris com Múrcia i alguna part també de País Valencià.
1: Recordar que la participació del públic és entrada gratuïta, no?, a l'Ebre Folk, a totes les coses que feu.
4: Tot és gratuït, només cal inscripció i es paga, el que és el tema menjar, que hem dit que és preu popular, i si algú li interessés bé de fora i volgués allotjar-se, també oferim opció d'allotjament.
1: I pel que fa al dissabte 8 d'agost, què és el que hi trobarem a l'Hort de Cruells?
4: Abans de l'Hort de Cruells venen els tallers que es faran a l'antic ajuntament. Hi haurà un taller de malaguenyes i fandangos del nord de Granada i d'Almeria, que serà a càrrec de José Javier Moreno, és formar part de quadrilleros, no?, de quadrilleros sí. Endèmicos. Tindrem talleta de ball, també. Ai, serà el taller de ball, i després tindrem taller de música, de guitarra, guitarró i violí. També a càrrec d'Antonio Mirón, que també forma part de quadrilleros endèmicos. Després d'això, hi haurà una presentació de músiques i danses catalanes, de Fem-ho de Traca, i una altra cercavila per anar cap a l'Hort de Cruells, no?, i començar...
3: En les Gralles de Roquetes.
4: En les Gralles de Roquetes, i començar el voreo o el sarau ja de la tarda-nit.
1: Això serà a les 8 i mitja en aquest sopar que comentàveu, no?
4: Exacte. Sí.
1: I després ja també se podrà ballar?
3: Home, si no saps ballar, al final malament.
4: A ballar s'aprèn ballant, sempre. Sí, a mi sempre m'han dit això. I un voreo o un sarau se pot vindre a mirar. A veure, això també acceptem a tothom.
3: Hi ha gent que ve a mirar.
4: Hi ha gent que ve a mirar.
1: Expliqueu això, que és el voreo sarau.
3: Bueno, el voreo sarau és la forma antiga de fer la festa. Val? Sempre està combinat en música, menjar i la comèdia. Jo, per exemple, la comèdia l'he viscut ja, soc de Jesús, i l'he viscut al ball, al casal de Jesús, fer parar l'orquestra, i sempre estaven els dos cachondos del poble que sortien disfressats i feien la comèdia. Val? És una forma popular que va acabar reduïda als masos. Tothom tenia una guitarra, tothom tenia una botella d'anís o uns ferrets, i acabàvem fent ball. I llavors és quan se fa el recapte. Les famílies s'ajuntaven i feien el recapte. Tota aquesta forma de fer la festa està escampada per tot el que seria la diòcesi Tortosa, amb transports de Morella, Terres de l'Ebre, Terra Alta... Tot això ha anat desapareixent. Molta gent ja no té constància, però... ho sabem i està molt documentat, i el que volem fer és reutilitzar la paraula, donar-li una forma més actualitzada, i realment aquest és l'objectiu. No estarà la comèdia, bueno, però l'objectiu és que utilitzar tot aquest patrimoni que no hem viscut, però que hem sigut conscients de que hi era, i reutilitzar-lo, no? Donar-li una nova forma.
1: Això serà aquesta nit de dissabte, a partir de les 10, en aquesta ballada oberta i participativa amb los quadrilleros endèmicos i la rondalla dels ports. I suposo que serà una nit molt especial. Quin seria el perfil de gent que hauria de vindre a l'Ebre Folk? Qui pot vindre?
3: Tot Déu. La gent gran... A la gent jove.
4: Sí.
3: Hem de tenir en compte una cosa. La cultura se ven de moltes formes. Se ven com a cultura d'entreteniment, de l'aplaudiment, i calentar la cadira. Però també està la cultura participativa.
4: Exacte.
3: Lo que, és el que vem a molts de llocs d'Amèrica, també. Les societats s'articulen a partir de la música i un menjar, i com nosaltres. No hem de fer cap diferenciació. Contra més gent balla, contra més gent canta, contra més gent disfruta, tindrem una societat més viva. I, evidentment, no fa falta una sardinada per fer-ho.
4: No, és veritat, tot el que està comentant. Al final, lo xulo de l'Ebrefall, penso, que és que hi ha gent de moltes edats diferents. Lo més jovenet, crec que l'últim Ebrefall que van fer tenia 7-8 anyets, i la més gran...
3: 70 o 80.
4: Llavors és molt xulo perquè poden compartir, no?, moments, a més, de tu a tu, d'iguals, i els veus ballant, els veus disfrutant, i això penso que és una cosa molt a destacar de la música tradicional, no?, que al final en xarxa i te fa compartir, que al final se tracta d'això, de compartir, perquè la millor forma de mantenir viva, no?, és la música tradicional i popular, és compartint-la a casa, o la pots viure sentat a una cadira, jo ho respecto, però al final crec que quan te comences a moure per aquests ambients t'incita i t'invita a participar, perquè és que està pensada per a participar, no per a estar com a espectador.
1: És a dir, que l'Hort de Cruells serà una mica una concentració de diverses generacions, no? Què és el que creu que crida més a l'atenció quan ve a l'Ebrefolk?
3: Bueno...
1: Què us comenten?
3: Descobreixen algo que en principi no saben com encaixar-ho, però que us agrada. Val?
1: Es queden com a descol·locats?
3: Sí, sí. Depèn l'origen, no? Tot això està molt més viu al nord de a Castelló, val? Està molt, molt present lo ball, la jota, però quan venen gent ja més del nord, de les comarques catalanes, se queden descol·locats perquè veuen algo que els agrada, que no els és llunyà, però tenim una companya que ve de Manresa i està encantadíssima, Laia, que ja toca la guitarra i canta i s'ajunta amb nosaltres, i que veu un respiro a l'hora de baixar i compartir aquestes músiques en nosaltres, i aquesta forma de passar-ho bé. I repeteixen, molta gent repeteix, comencem a crear una família.
4: Exacte, jo crec que ha arribat un punt que ja som una sèrie de gent reincident. I bueno, cada vegada ve gent nova, que és també el que ara ens estem començant a plantejar, no?, perquè això es va fent gran i cada vegada ve més gent, i gent de fora, que també és el que a mi me sorprèn bastant, que ve gent de molt a lluny a viure l'Ebrefolk, i del boca a boca va passant, i penso que s'ho passen bé, si no, no tornarien.
3: Evidentment.
1: I aprofitant el nostre micròfon, seria bo per fer una crida per a que la gent s'animi a formar part d'espai d'això?
3: Bueno, realment... Sí, seria boníssim, perquè durant l'any fem moltes activitats, som creadors de contingut, investigadors, professors, i estem generant una tendència que a molts territoris ja se mos està copiant la fórmula, no? I també he de dir que gràcies al suport de l'Ajuntament de Roquetes, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació, de l'Ajuntament de Tortosa també, els ajuntaments que ens apoyen, perquè no és fàcil creure en això. Nosaltres no som uns artistes i no venem una marca perquè sóc fulano i mengano. Hem sigut
4: un grup d'amics
3: il·lusionats, sí, i aquests ajuntaments han cregut en nosaltres. Això és l'important, perquè heu de comprendre que quan se compra una cosa és perquè detrás hi ha una figura icònica, però aquí en este cas no. En este cas som un col·lectiu, un grup de gent que vivim il·lusionats en que este patrimoni no es perdi, que realment és la nostra identitat.
4: És part de la nostra identitat.
3: Sí.
1: I suposo que per no has fet cap aquí, no, Anna?
4: Bueno, a mi m'han envenenat, no sé en quin moment ha passat. Ja em vaig apuntar a classes de guitarra, i aquí estic. Però sí, una mica sí, perquè veus, no, que tot té un sentit, i que realment jo soc quebrenca i no tinc, no havia viscut este tipus de... O sigui, no havia viscut mai la música tradicional així, sempre havia viscut dalt de l'escenari, no? Jo com a espectadora, i poder participar sense necessitat de tenir coneixements musicals molt grans ni... perquè al final és una cosa popular, una cosa s'aprèn per tradició, bueno, per tradició no, per aprenentatge
5: oral,
4: copiant, com se feia abans. Abans la gent tocava la guitarra i tocava molts instruments i no sabia el llenguatge musical. I llavors penso que és molt accessible, tothom que es vulgui unir se pot unir i realment connectes amb la gent, no? I crec que se connecta a través de la música i a través de la música tradicional sobretot, d'una manera molt especial i crees uns vincles molt forts.
3: Sí, ara mateix estem tirant avant un projecte que és una escola-taller. Bueno, dic que la gent se pot apuntar durant l'any. Hi ha uns tallers, uns cursos de l'escola de Canalero que s'imparteixen a Roquetes, a Tortosa i a Amposta. Però a més volem crear un taller, estem en un projecte, en un taller on la gent se podrà fer el seu instrument, poder fer-se la seva guitarra, el seu guitarró, el seu tiple, i tancar el cercle, conèixer el que és un instrument, perquè clar, aquests instruments també, si els vas a comprar són molt cars, però si els fas tu encara li dupliques el valor, no? I això és molt d'agraïble de cara a la gent, no?
4: Bueno, això és una mica, ho han vist, bueno, sí. Ell és luthier.
3: No, bueno, tots som luthiers. Això és, per exemple, una cosa que es fa a Mèxic.
4: A Mèxic ho han vist i quan vas allí ho veus i veus que tothom toca la seva jarana que s'ha fet en les seues mans, dius, ostres, és que és molt xulo. I les jaranes passen de, no, de generació en generació. Hi ha com un... És molt més que la música, al final. La música sí, òbviament està, però almenys el Son Jarocho, que és sí, sí. La referència que tenim de Mèxic, que hem anat ara a visitar, és increïble el viu que ho tenen i que va molt més enllà d'una música.
3: No, i que hi ha gent que quan mor se'ls enterra en la seva jarana. Vull dir, vull dir que és una cosa molt, molt...
1: Que ho viu amb
3: una relació... Sí,
4: no aspirem molt, en això,
3: no,
4: poder...
3: No. Però que veiéssiu el nivell, no? L'estadi, no? De tota aquesta música.
4: Sí.
1: Doncs si voleu conèixer tot aquest món de la música tradicional popular, doncs ja sabeu que aquest cap de setmana, divendres i dissabte, 7 i 8 d'agost, teniu aquesta cita a Roquetes amb la 11a edició de l'Everfall Roquetes. I ja per acabar, Anna, per què hauríem de vindre aquest cap de setmana a l'Everfall?
4: Jo crec que hauríem de vindre perquè la millor manera de conèixer i de tindre viva la nostra música tradicional i popular, com he dit abans, és compartint-la i, bueno, per compartir-la, si ha d'anar, s'ha de viure. Ja ho he dit, no és necessari participar, poden estar espectadors, però jo crec que si venen segur que s'engresquen i s'animen almenys a ballar alguna coseta.
1: I Sergi, tu què ens diries?
3: Però jo us diria que si venen tenen l'oportunitat de conèixer la gent d'Almeria, tenen l'oportunitat de conèixer gent vingut de molts de punts, de tant de Castelló com de Tarragona, com de Catalunya, com de les Espanyes. I jo sempre dic una cosa, quan la gent... aquesta música s'ha enverenat la gent. Quan els enverenes ja no hi ha...
1: En el bon sentit, no?
3: Evidentment. No hi ha antídot, ja has begut aigua.
1: Que és el que li ha passat
4: dono
1: a
4: l'Anna.
1: Doncs ja sabeu, 11a edició de l'Everfall Roquetes aquest divendres 7 i dissabte 8 d'agost a l'Hort de Cruells. I això ens ho ha explicat el Sergi Massip i l'Anna Castells, que són coordinadors de l'Everfall i membres d'Espai de So. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquesta nova edició de l'Everfall.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies per l'invitació.
2: La previsió del temps.
1: I ara el nostre informatiu, és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
6: Molt bon dia, déu-n'hi-do quina matinada i primeres hores d'aquest dimecres estem tenint, amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al nord del Cap de Creus i també al Delta de l'Ebre, no baixa dels 26-27 graus. Amb un matí majoritàriament molt assolellat, a la tarda tornarem a tenir creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu i serà a cavall de les comarques de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, on podrem tenir ruixats que aniran acompanyats de tempesta. A la resta del Pirineu Occidental, alguna precipitació més aviat minsa i també al massís dels Ports, de cara a la tarda alguna gota es deixarà escapar. I tot plegat amb un lleuger repunt de les temperatures, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, el Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
0: Antena Caro, tota la música.

0: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. El resultat de l'operació que s'ha donat a conèixer avui ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenà, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
2: S'ha desmuntat la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producció i la distribució. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organització perquè no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres dues sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme i l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva. Recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil activant novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.
1: No sé com és.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre...

condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Enico Barbaria, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i l'operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà a l'atol de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre...

0: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.
1: Aquí cosita, no?

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro. La fórmula.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera a la tradicional diada de la Fira Gost està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Gost, la Fira Agrícola per excel·lència, el mes de gos al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou, és l'hora oficial, aquesta dia, aquesta dia, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de 9, sense folre, el 4 de 9, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. De quin quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost?
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona a les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar de total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís de tall al trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
5: Ens trobem a les portes d'un dels esdeveniments astronòmics més importants de les últimes dècades. El pròxim 12 d'agost, el cel estarà tot fosc en un eclipsi solar total que tindrà Roquetes i les Terres de l'Ebre en el centre de la Diana Internacional. Això no només és un fenomen científic, és un autèntic repte logístic i una oportunitat d'or per a la nostra economia local. Com ens hem de preparar des de les administracions i els negocis? Quin és el perfil de gent que vindrà? Per parlar de tot plegat, avui tenim el plaer de saludar els nostres nostres estudis a Pau Galiana, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional, especialista en economia del turisme. Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
5: Senyor Galiana, abans de parlar de xifres, parlem de persones. Des de la perspectiva del turisme científic i d'esdeveniments, quina tipologia de visitants s'espera que rebi el territori? Estem parlant de científics, caçadors d'eclipsis internacionals o més aviat de turisme familiar i de proximitat?
0: Bé, el que hi ha previst és que hi haguen tots els tipus de perfils possibles. Com dies, els més tècnics o científics que poden recaure aquí al nostre territori o alguna de les zones de tota la península que són més actives o que es verà més de primera mà l'eclipsi, però seran una minoria, perquè ja de fet són una minoria els científics que es diguin això. Després un altre perfil, com dies, són estos caçadors d'eclipsi, que sí que aquí ja pot vindre gent de caire nacional però també internacional, que es mouen per tot el planeta pràcticament per a veure eclipsis. Tampoc serà una gran allau de visitants, però sí que potser li donaran el toc internacional. I després, sobretot, gent de 200-300 quilòmetres al voltant, que com el nostre territori coincidir que és dels que millor se verà l'eclipsi, poden vindre com a turistes o com a visitants a veure l'eclipsi en primera persona, en colles d'amics, en família, en parella, tots els perfils que podem trobar en aquest turisme més de d'una proximitat relativa. Per tant, podem barrejar-se tot tipus de visitants, i hem d'afegir que l'eclipsi 12 d'agost cau en plena etapa d'estiu. Per tant, tots els que no venien per l'eclipsi però ja estan aquí estiuejant a una franja que podem dir des de Castelló fins a Barcelona, poden aprofitar. No estaven desplaçats per l'eclipsi, però sí que es poden desplaçar puntualment per a aprofitar el dia, i ja que estan aquí, una mica com si, per exemple, heu vist el cap de setmana passat el Tour de França, que va estar a Barcelona. Hi havia molta gent que havia anat a veure el Tour, però molta gent que ja estava a Barcelona visitant Barcelona i va aprofitar per a veure un esdeveniment puntual.
5: Estem parlant de diferents perfils de turisme i això va lligat directament amb el temps que estaran aquí, amb nosaltres. Podem dir que serà un turisme de passar el dia, que és a dir, que arribarà, mirarà l'eclipsi i marxarà, o podem aconseguir que es quedi a pernoctar durant tot el cap de setmana?
0: La gran majoria serà visitants, hem de distingir això, el turista del visitant. El visitant és aquell que no pernocta, i el turista el que fa pernoctació sigui més curta o més llarga. L'ideal per al territori seria com més turistes millor, però també hem de tindre, hem de ser conscients que tenim una oferta limitada. No tenim les places hoteleres com puguen tindre la Costa Dorada o Barcelona o altres zones turístiques de més volum. El nostre turisme és un turisme de menys volum, d'estades més llargues, i que l'oferta, sobretot d'allotjament, està restringida a uns milers, que després se li poden sumar moltes altres variants d'allotjament que no estan registrades, algunes sí que oficialment i altres no, com són lloguer d'habitacions, turisme de ciutat, però que no està tipus Airbnb, però que alguns estan registrats i altres no. Per tant, aquí hi ha una mica de picaresca també en aquest aspecte. Però les places hoteleres, places de càmping, places d'albergs, totes aquestes són les que són. Per tant, i a més estem a 12 d'agost, que en un percentatge alt ja estaven ocupades pels turistes habituals. Per tant, la majoria, repetim, visitants, i al 100% segurament la resta de places hoteleres cobertes i places no hoteleres i pernoctacions puntuals. L'ideal en aquest aspecte és que s'allarguessin, per tant, que l'oferta no fos restringida a una sola nit, sinó que es pogués oferir alguna activitat més per a poder allargar l'estada i poder visitar altres llocs i aprofitar-se d'aquest impacte de l'eclipsi en el turista. Altres alternatives, altres espais turístics del territori, però això dependrà del bé o malament que ho facin tant administracions com sobretot les empreses privades turístiques.
7: Quina diferència de despesa econòmica hi ha entre aquests dos models de turisme i visitants per al comerç del territori?
0: Elevadíssima. Un visitant pràcticament pot passar pel nostre territori fent una despesa molt mínima o pràcticament sense fer despesa. Pot vindre en el seu vehicle, inclús la despesa del viatge pot no haver ficat benzina al nostre territori, o sí, però molt puntual. Pot comprar alguna cosa puntual en algun supermercat, o pot, sí que pot dinar o sopar, però són despeses menors, inclús moltes pot vindre ja en el bocata de casa o en la nevera portàtil de casa per a veure l'eclipsi i marxar. Per tant, depèn de com ho tingui muntat, pot ser una despesa mínima o petita, màxim mitjana. Un turista que s'allotja aquí ja ve en un altre tarannà, ve en la idea de pernoctar, en la idea de sopar segurament a un restaurant, en un demà ja farà esmorzar, a lo millor si allarga l'estada i visita alguna zona, alguna activitat turística que li puguen oferir, un següent dinar. Per tant, la despesa se multiplica per molt si aconseguim que siguin turistes i no tant visitants.
7: De tota manera, des de la perspectiva de l'economia del turisme, quines previsions poden tenir sobre la capacitat d'allotjament al conjunt del territori? És a dir, estem realment preparats per la magnitud de la gent que s'espera o morirem d'èxit?
0: No, morir d'èxit si no hi ha algun esdeveniment que realment sigui catastròfic o que sigui una mala experiència, no passarà. El que sí que, com deia abans, l'oferta turística no està dimensionada per a, com diuen les previsions de la Generalitat, en les xifres que manegen, puguen vindre 85.000 persones extra al territori o una mobilitat de 40.000 vehicles. És una mobilitat per sobre, després ja parlarem dels mitjans, dels vies de comunicació, molt per sobre del que les nostres vies de comunicació i la nostra capacitat hotelera, restauradora, està capacitada per a suportar. Per tant, si aconseguim que l'experiència sigui positiva i que no passi res, podem aprofitar-ho, però que la dimensió, tot això són previsions, després farà falta que es faci realitat, la dimensió no estem preparats per a dimensions de les xifres que se poden moure, sobretot també no només per les infraestructures hoteleres, de restauració, de supermercats, sinó també per les vies de comunicació.
7: I davant d'aquesta demanda tan alta, aquesta expectació que hi ha, potser hi ha una mica la tentació evident per al sector de pujar preus de manera desorbitada. Com a expert, per què és crucial demanar als nostres empresaris que continguin els preus i mantinguin la qualitat de sempre?
0: A veure, hem d'estar clar que estem en una economia de mercat, això ho tenim clar, i que l'oferta i demanda és la que mou el preu. Per tant, en excés de demanda els preus tendeixen a l'alça. Això la gent que és turista o que és visitant ho pot acceptar i es pot entendre. Una cosa és el preu a l'alça i després és l'abús del preu. Però el concepte preu és un concepte relatiu, és com la qualitat. Per tant, és un concepte que se maneja respecte al que reps a canvi d'allò que estàs comprant. Per tant, el preu pot ser ajustat o pot ser molt exagerat depenent del que poden rebre a canvi. Si tu vas, per posar un exemple, a sopar i te cobren 30 o 40 euros, però ho has fet en comoditat, magníficament, ben assegut, fresc perquè hi ha aire condicionat, tot pot ser perfecte i es pot entendre, però si l'experiència pel mateix preu pot ser molt dolenta i pot ser de moltes hores d'espera, un sopar molt mal servit o de baixa qualitat perquè t'han fet esperar molt i la qualitat del producte no era l'adequada, l'experiència no és la que correspon al preu. Per tant, tot és relatiu. Podem apujar lleugerament els preus sempre que donéssim a canvi el que realment mereix aquell preu. Els preus pujaran, igual com pugen als hotels i als allotjaments diversos, perquè hi ha molta més demanda. Però s'ha de tindre en compte en relació a quina qualitat estem oferint per aquell preu. I això serà clau per a l'efecte a posteriori. Si em permets un minut, t'explicaré que per a calcular els impactes econòmics de qualsevol esdeveniment s'ha de calcular tres tipus d'impacte: el directe, que és aquella despesa que fa el visitant, turista, etc., en tot allò que fa en el seu dia a dia de la visita o de l'esdeveniment cultural, despeses de, com parlàvem ara, allotjament, restauració, compres, etc., o activitats culturals que disfruta o turístiques que disfruta en aquell moment. L'indirecte, que és els proveïdors de tots aquells que fan l'oferta, és a dir, proveïdors de restaurants, proveïdors d'hotels, que se multipliquen sempre que aquell impacte recaigui també al territori, sempre que el proveïdor estigui al territori, perquè si el proveïdor ve de fora no impacta el territori. I finalment, és clau el que anomenem efecte induït, és a dir, tot allò que el que es queda al territori com a efecte directe i indirecte gastem en la nostra despesa del dia a dia els mesos posteriors per aquest increment de rendes que han vingut del turisme. Si tot això se calcula correctament, estos impactes directes, indirectes i induïts seran molt positius, i si no, i si la experiència no és bona, estos impactes a posteriori i de futur no es donaran, perquè la gent haurà viscut una mala experiència i no repetiran la visita, no repetiran una visita més perllongada, un altre any, un altre mes, o no fidelitzarem a la clientela. Per tant, és important que l'experiència que s'enduen tots els visitants i turístics i turistes sigui el millor possible.
7: És a dir, que el difícil és buscar aquest equilibri entre preu i qualitat, no?
0: Exacte, sí, sí.

0: també és bo saber que els impactes sempre s'han de calcular a posteriori, i per a fer-ho metodològicament correcte s'ha de fer per mig de qüestionaris que es poden passar a la gent, recompte de gent primer, perquè ara parlem de hem dit una xifra a priori de 40.000 persones i pot ser que existisca o que no. Per tant, intentar recomptar la gent de la manera millor possible. Evidentment, si tu recomptes la gent que va a un teatre, és molt fàcil perquè entra a un teatre i estan comptats. Si recomptes la gent que va a un camp de futbol, també. Ara, com comptes la gent que ve a un territori tan gran com les Terres de l'Ebre? Pues només pots mirar-ho en xifres de mobilitat, en allotjaments o en excés de volum respecte a un dia normal. Per tant, primer que s'ha de fer és recomptar, segon, entrevistar la gent per a veure quina despesa ha fet el territori, en què ha fet la despesa, i etcètera. I després, estàvem parlant ara de la valoració. Una pregunta clau en les... en aquest tipus d'estudis és si recomanaries o no l'experiència. Hi ha una taula a nivell internacional que hi ha unes no recomanacions o aquests efectes indirectes negatius, aquestes males experiències que estarien a la banda baixa, però tampoc és molt bo que estigués en una banda mitja, és a dir, totes aquelles puntuacions que estan entre el 6, 7, 8 i inclús una, fins quasi el 9, que et diuen l'experiència és un 9, recomanaria un 7, pots pensar, oh, està molt bé, no, però aquesta gent no són prescriptors, només prescriuen aquells que tenen una experiència de 8 o 9 o 10. Aquella gent que te diu, vale, jo en quina força recomanaria tornar al territori o visitar un monument o anar a un restaurant, si et diuen nou, aquells gent siguen prescriptors teus i diran als seus amics, veïns, familiars, ves a aquell lloc i aquella experiència és molt positiva.
1: Si és 7 i 8, no?
0: Si és 7 i 8, no. Si és 7 i 8, serà neutre. Potser puntualment ho poden recomanar, però no estaran gaire satisfets. Ha de ser una nota excel·lent per a que siguin prescriptors.
1: Parlem ara del sector de la restauració. L'eclipse durarà tan sols uns minuts, però la gent passarà aquí tot el dia o potser fins i tot tot el cap de setmana, i molts buscaran opcions ràpides per no perdre el seu lloc d'observació al camp. Quines oportunitats obre això per al sector de la restauració, de, per exemple, per al menjar d'emportar o la creació fins i tot de menús temàtics de l'eclipse, no?
0: Clar, evidentment hi ha diverses possibilitats. L'horari de l'eclipse, que és entre les 8 i 8:30, és ideal per exemple, si algú ve més temps, fer un dinar en un restaurant, còmodament, etc. Si algú ve més just, potser ja ha dinat a casa i ve d'uns quants quilòmetres i no és turista, sinó un visitant molt esporàdic, a lo millor només fa el sopar posteriori, perquè l'hora també t'ho permet, si has fet una reserva, perquè, com sabeu, les reserves ja estan molt justes, en aquesta època ja estan molts de restaurants reservats, i com s'ha de veure, bàsicament s'ha de veure l'aire lliure i molta gent, quasi tothom buscarà un lloc elevat, a la natura, etc, etc, és un moment idoni per a aquells negocis de menjar per emportar. De fet, ja són negocis que últimament al nostre territori estan sortint molt, perquè cada vegada la gent anem més justos, anem més sense temps, i la gent estem acostumant-nos molt a menjar prefabricat, preelaborat, només precuinat, o inclús ja fet per emportar i menjar arreu. Per tant, aquest tipus de negocis, si es preparen adequadament, jo crec que sí, i fan un llançament, una oferta i una difusió del seu negoci adequada, sí que poden fer una bona venda, perquè molta gent se pot decantar cap a aquest tipus de vaig al camp i m'enduc algo perquè l'horari és adequat per a això.
1: Des del punt de vista econòmic, podem dir que, com molt bé comenta aquí al territori, aquest servei de menjar per emportar està creixent. Ens estem acostumant més a anar a buscar, per exemple, menjar tranquil·lament a casa.
0: Exacte, sí, menjar tranquil·lament a casa, o menjar no tranquil·lament perquè tenim poc temps per a dinar, però sí, tenim menys temps, o la gent no li vol dedicar molt de temps a la cuina. Llavors, tant ho estem veient, suposo que podem dir, Marc, que és sense problema, Mercadona està canviant el seu model de negoci i està apostant per un takeaway molt gran, i inclús estan obrint arreu del territori espanyol.

0: espanyol, alguns mercadones només per a això, i molts de petits negocis també estan sorgint al nostre territori que estan especialitzant-se en això, no només per a sopar, sinó també per a dinar, i una mica és l'estil de vida de no vinc molt cansat de casa o no tinc ganes de dedicar-li moltes hores a la cuina. Això ja un nutricionista mos diria si és encertat o no, segurament no, però és aquest estil de vida de tinc poc temps i el temps que tinc no el vull dedicar a la cuina, per tant, és un tipus de negoci que està a l'alça.
1: Una oportunitat de negoci, no?, de cara als emprenedors.
0: Sí, actualment sí, sí. I inclús molts de restaurants també tenen este servei, restaurants on pots gaudir de l'experiència, però que també estan oferint aquest servei d'endur-te-ho a casa.
1: I, naturalment, detrás de cada plat que se serveix a un restaurant hi ha una cadena de valor. Només pensem en el restaurador, però quin paper juguen els proveïdors locals de restauració, és a dir, pagesos, distribuïdors, comerç de proximitat, en aquest pic de consum? Es nota ja aquest impacte econòmic indirecte?
0: Jo diria que és el paper clau i és l'impacte que més hauríem de pensar-hi al nostre territori. Si tots els nostres restauradors, hotelers, comerciants miren al propi territori per a buscar la seva oferta de proveïdors, aquest efecte indirecte se multiplicarà moltíssim, perquè no és només esta primera cadena, sinó que els proveïdors també tenen altres proveïdors i altres empreses de serveis que li estan donant cobertura, perquè pensa que no només és el proveïdor de la matèria primera, sinó que aquell proveïdor també té un servei de neteja, de seguretat, de moltes llocs de treball indirectes que es generen al voltant d'un sector o d'un subsector. Per tant, és molt important que, en la mesura del possible, evidentment, els restauradors, comerciants, hotelers del territori confien també en l'oferta del propi territori per a abastir-se de matèries primeres i de serveis, com te dia, no només de proveïdors de menjar, sinó d'altre tipus de serveis. I això se dona si també sorgeixen aquest tipus de negocis. Per exemple, fent informes d'impacte, com vam fer l'any passat a la Festa del Renaixement de Tortosa, te'n dones compte que sí que hi ha uns proveïdors que estan a la vora que donen serveis, però hi ha altres, per posar un exemple, begudes alcohòliques, doncs molts de restauradors tenen proveïdors que estan fora de Terres de l'Ebre, i això revertix en que l'impacte indirecte no es queda a Terres de l'Ebre, sinó que es queda fora. Per tant, hi ha moltes coses que encara podem créixer per aquí.
1: Suposa que és important tindre previsió i tot això, preparar un temps, no?
0: Sí, bueno, en això ja es confia que els professionals de la restauració això ho tenen molt per mà, i evidentment se n'ha parlat, i com se'n parla d'esdeveniments puntuals, com quan hi ha festes locals a Roquetes, a arreu del territori, i els proveïdors preveuen, els restauradors o hotelers o comerciants preveuen, o quan venen rebaixes també preveuen, per tant, els professionals això ja ho tenen molt contemplat.
1: Avui, en motiu de l'eclipsi total de sol, estem parlant amb Pau Galiana, que és director de la Càtedra d'Economia Local i Regional, especialista en Economia del Turisme. Passem ara a parlar d'infraestructures i també de serveis públics, perquè la capacitat de resistència del nostre territori per a rebre milers de persones pot ser un esforç fora de lo habitual, sobretot als municipis. Quins reforços d'infraestructures o equipaments són els més crítics per evitar que els pobles es col·lapsin?
0: Si vols, comencem parlant per la mobilitat, que pot ser el més greu que ens podem trobar. De fet, la Generalitat ja preveu col·lapses en les vies de comunicació, perquè si alguna cosa tenim infradotada al nostre territori són les vies de comunicació. Cal recordar que la A7 és una via de comunicació que ha estat tallada al nostre territori des de l'Hospitalet de l'Infant fins a la Comunitat Valenciana. Hi ha un buit de A7, per tant l'autovia no existeix al nostre territori, i la AP7, que té 3 carrils fins a Port Aventura, deixa de tindre 3 carrils i es converteix en una autopista de 2 carrils quan passa pel nostre territori, i podem veure que no en fets puntuals com pot passar este, sinó quasi cada cap de setmana o pont, hi ha les aglomeracions i els col·lapses de trànsit ja no es donen més al nord, sinó que es donen a l'Ampolla, a l'Ametlla, a Amposta, perquè és una via on, des de que ja no hi ha peatges, conflueixen camions, turistes, visitants de cap de setmana o gent normal que va i torna a la feina o va i torna al cap de setmana per a viure a ciutats com Tarragona o Barcelona. Per tant, ja patim col·lapses pràcticament cada cap de setmana o cada pont. Si a més li afegim aquesta previsió, que pot ser una certa, de 40.000 vehicles més, realment no estem preparats per aquestes infraestructures, per aquest volum de trànsit. Això és la via principal. També podem parlar de la C12, que comunica les Terres de l'Ebre en les comarques de Lleida, que és via de doble sentit, sense tindre un carril addicional de moment, ni ser autovia. Però si no parlem de les vies principals de comunicació, sinó molta gent que pot anar a un espai sense restriccions de visibilitat com pot ser el Delta de l'Ebre, les vies ja les coneixem, són estretes, complicades, on s'han de manejar gent que va i torna de la platja, turistes, més tots els visitants de l'eclipsi. Realment, si no es regula adequadament, pot ser molt complicat. A nivell de cada municipi, evidentment, cada municipi, la mobilitat també, segons quins, pot col·lapsar si no es preveu fer pàrquings dissuasoris ben senyalitzats per a que la gent aparqui, i després, si s'ha de moure, hi hagués algun tipus de mobilitat urbana, de tipus autobús, o vale, que la gent pugui desplaçar-se còmodament. Si tot això no es preveu o no es preveu adequadament, realment a nivell de mobilitat pot ser complicat. Després, parlar d'altres tipus d'infraestructures. Si ve molta més afluència, tampoc tenim els serveis de neteja o els serveis de salut adequats per a rebre molta més gent. Per exemple, els CAPs a molts de municipis estan tancats per les tardes. Si hi ha alguna ferida, alguna urgència mèdica, molts de municipis petits tenen, o no hi ha CAP o hi ha un CAP tancat per la tarda, o els hospitals de referència com el Verge de la Cinta, Mora o Amposta poden també tindre més urgències de les adequades si hi ha algun accident o si hi ha algun... Ara, per exemple, estem en plena onada de calor al juliol, esperem que no duri tot l'estiu, però si hi ha molta calor i molta gent, també, bueno, poden haver mil coses. El volum de gent implica que poden haver moltes coses. Hem de recordar també que els parcs naturals estaran tancats, el parc natural dels ports, no hi haurà accés, però que moltes zones elevades requeriran, vale? Estic pensant, per exemple, a Serra de Cardó, en molts accessos diferents. Per tant, tot això se preveu complicat. I afegiríem, i ara estem en plena onada d'incendis, que s'ha de vigilar molt pel tema de les deixalles, la neteja i el risc d'incendis si algú se fica a fumar o se fica a fer, vale? Sempre hi ha gent per a tot, alguna cosa indeguda a la natura. Per tant, molt de... jo diria que s'ha d'anar molt d'ull en tots aquests aspectes d'infraestructures.
1: Alguna recomanació per a arribar i sortir del territori?
0: És que l'arribada i la sortida és la que és. Si vens del nord, molta més opció no hi ha. La Nacional 340 ja sabem què és, la AP7, com repassava abans, és el que és. Per tant, és una mica un territori en aquest aspecte mal dotat d'infraestructures que s'ha de corregir en molta urgència, i tots els actors del territori, començant per la universitat, la Càmera de Comerç, i estan empentant per a que així sigui, però de moment és un nus que no està resolt i que falta molt per resoldre.
1: Està clar que l'eclipsi coincidirà en ple mes d'agost, una època fantàstica per gaudir de la nostra natura, i estem veient com, per exemple, empreses de turisme actiu estan preparant excursions, per exemple, en vaixell pel riu per veure el fenomen des de l'aigua. Com valora aquesta diversificació de l'oferta turística en un moment tan puntual?
0: Molt positivament. Això és el que realment ha de fer el nostre territori. Oferir experiències que siguin diferents a qualsevol altre territori. Per tant, si tenim possibilitat d'oferir rutes a peu, rutes en bicicleta, rutes en altre vehicle pel territori, podríem dir, de muntanya, o si tenim la possibilitat d'oferir sortides en vaixell, ja sigui dins del riu Ebre o sigui a qualsevol punt de la costa, per a que la gent tingui una experiència no només de l'eclipsi, sinó a més en vaixell, en sortida a peu, en sortida en bici, qualsevol altre. És el que necessita el nostre territori per distingir-se d'altres territoris. El nostre territori no està preparat, ni busquem un turisme massificat, sinó un turisme experiencial, un turisme on la gent visqui realment alguna cosa diferent, i alguna cosa diferent estem preparats per oferir-la. Per tant, totes aquelles empreses que en la qualitat adequada i el preu adequat oferisquen aquestes activitats turístiques per a gaudir de l'eclipsi dins la natura o dins d'espais, inclús dins d'espais urbans, poden haver guies turístics que et porten a un lloc privilegiat per a veure-ho, sigui una alçada, un turó, una torre, tot això serà benvingut i serà una experiència ben gaudida per tothom. Per tant, és això que han de fer les empreses.
1: Si li sembla, anem una mica més enllà d'aquest 12 d'agost. L'eclipsi passarà, el sol naturalment tornarà a brillar amb normalitat, però la valoració del territori quedarà en la ment de les milers de persones que ens visitaran. Què hauria de passar durant aquestes hores perquè el turista que ens visite per primera vegada marxi amb ganes de tornar i de recomanar les Terres de l'Ebre als seus amics o familiars?
0: Pues una mica ho hem vingut desgranant. Que l'impacte a futur sigui positiu dependrà de l'experiència viscuda en primera persona per cadascú, i això està en mans de la gent que oferirà totes aquestes activitats, està en mans de les administracions que facin que no col·lapsi el territori a nivell d'infraestructures, a nivell de mobilitat, a nivell de neteja. Per tant, si algú surt en una experiència positiva, com diem abans, que la puntua de forma excel·lent, si tu li preguntes i li dius això com ho recomanaries i et diu segur un 9 o un 10, serà un gran prescriptor de futur. Si no viu experiències negatives en quant a que li tingui alguna algo molt desmesurat de preu respecte a la qualitat oferida, si no col·lapsa a nivell de mobilitat, i sí que ja, evidentment tothom tindrà alguna retenció, però si no col·lapsa moltes hores i l'experiència és negativa. Per tant, en mans de la preparació, jo crec que entenc que deu estar fent-se bé per part de, tant de les autoritats com de la gent que està oferint els serveis, dels empresaris i empresàries individuals. Serà algo que la gent viurà i que permetrà que no només repetisquen l'experiència en unes estades més llargues, sinó que recomanen i siguin prescriptors a futur d'amics, familiars, parents, inclús que a les xarxes socials tot se visqui com una experiència més positiva. Per tant, està en mans de tots nosaltres fer-ho el millor possible.
1: Està clar que l'eclipsi serà en realitat un gran aparador internacional gratuït a escala mundial, i per a municipis com el de Roquetes o molts de les Terres de l'Ebre això suposarà una campanya de màrqueting que d'una altra manera seria impagable. És aprofitar, no?, aquest posicionament estratègic?
0: Sí, com te dia, me sembla que la primera pregunta feia referència al Tour de França que s'ha viscut a Barcelona o altres esdeveniments que es viuen en grans capitals perquè tenen diners per pagar-los, com la Copa Amèrica, etcètera, etcètera, o la Fórmula 1. Són esdeveniments que són grans aparadors, però són molt cars. En aquest cas és un esdeveniment que pot ser un aparador, però gratuït, perquè ha coincidit que se dona la circumstància que el nostre territori és privilegiat en aquest aspecte. Per tant, sí, hem d'aprofitar aquesta visibilitat, utilitzar molt bé els recursos, utilitzar la difusió que es pugui fer a les xarxes de tot això. Per tant, és avui en dia, tant a nivell turístic com a nivell comercial, la difusió feta a xarxes és la que més té ven. Per tant, animo a tothom que publiqui a les seues xarxes socials, inclús no n'han parlat, però uns grans venedors de l'esdeveniment, si ho fan adequadament, poden ser els influencers que poden vindre a fer els seus TikToks, els seus petits vídeos, per a recomanar l'experiència, viure-la en primera persona, i ja sabem que avui en dia són uns grans prescriptors per al futur poder tindre molta més gent al nostre territori si l'experiència per a aquesta gent ha sigut positiva. Per tant, si es prepara adequadament i encara tenim més d'un mes per a fer-ho, pot ser molt positiu en aquest aspecte.
1: És a dir, que potser caldria tindre especial atenció, com comenta, als perfils influencers.
0: Sí, per què no? Perquè no, les empreses o la mateixa administració pot invitar a aquella gent que està reconeguda com influencers turístics, gastronòmics, d'experiències, que hi ha de tot tipus, viatgers, hi ha influencers de tot tipus de perfil, doncs aquells que es detecten com a més positius, i oferir-los d'experiència, i segurament, si la viuen adequadament, seran grans prescriptors.
1: Si hagués de fer una llista de recomanacions clau, tant per a administracions com per a comerciants i veïns de cara al 12 d'agost, quines serien les prioritats?
0: Sobretot, jo diria, primer que res, informar bé tant a la gent del territori com als visitants, com als turistes, de tot el ventall de possibilitats que tenen i de les possibles problemàtiques que poden tindre per a previndre exactament què pot passar. Per tant, si informes que si venen més esglaonadament poden haver menys problemes, les vies de comunicació, els pàrquings que poden utilitzar, les experiències que poden haver, on se pot comprar tal o tal cosa, quina restauració pot haver, quines activitats turístiques poden haver, com moure's a posteriori de l'eclipsi per a desplaçar-se d'altra vegada cap al seu hotel o cap a casa seva en la màxima comoditat possible. Jo crec que el que més busca la gent és estar ben informada, i encara que si tu l'has informat adequadament, si, encara que l'experiència posterior no sigui tan positiva, és a dir, que tinguin que fer alguna cua o que sigui alguna incomoditat, si prèviament estan informats no es queixaran tant o no serà tan negatiu com si la informació és deficient, la difusió no s'ha fet bé, etc. Després de la informació, tot l'altre que hem anat parlant, no sobrepassar esta qualitat preu excessivament perquè l'experiència sigui positiva i que la resta d'infraestructures siguin el més còmodes possibles i que l'oferta sigui i després algo que no està a les nostres mans, que l'eclipsi es vegui adequadament, no sigui cosa que tota aquesta experiència acabi en un dia nuvolat i que acabés amb l'experiència sent negativa, no per culpa de les infraestructures sinó del propi clima.
1: És a dir, que la climatologia també pot ser un punt favorable i també molt negatiu, no?
0: Clar, és que això no està, això és l'únic que no està en mans de ningú, però pot passar. Quan s'ha fet l'experiència a l'abril, que se va fer diverses experiències, entre elles el propi campus de la URB, va resultar que aquell dia la zona on s'havia de veure l'eclipsi, els graus adequats i el perfil adequat, hi havia núvol i no es va poder veure el sol en aquell moment. Que el 12 d'agost és improbable, sí, però podia passar.
1: Doncs amb aquestes recomanacions ens quedem sobre la idea de l'eclipsi com una oportunitat de futur que hem de saber gestionar, com molt bé comentava el senyor Galiana, amb intel·ligència, seny i molta hospitalitat. Avui ens ha acompanyat aquí els estudis d'Antena Caro, Pau Galiana, que és director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB i especialista en economia del turisme. Ha estat un autèntic plaer tenir-lo avui aquí, Antena Caro, per posar xifres, lògica i estratègia en aquest fenomen que tindrà a tot segurament mirant al cel. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
2: Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: L'Everfolk Roquetes viurà els pròxims dies 7 i 8 d'agost la seva 11a edició, consolidat com el Festival de Patrimoni Etnomusical de l'Estiu Ebrenc, amb un extens cartell que homenatjarà la música tradicional andalusa. L'Hort de Cruells acollirà un monogràfic dedicat als sons de les comarques del nord de Granada i Almeria, que es combinaran amb la Jota Versada Ebrenca, en un esdeveniment organitzat per Espai de So amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes. I per a parlar d'aquesta 11a edició de l'Everfolk Roquetes tenim aquí els coordinadors de l'Everfolk, a Sergi Massip. Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I la Anna Castell. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tot a punt ja per a, en aquest cap de setmana?
3: Sí, està tot ja lligades i ben preparat.
1: Retaules d'última hora, suposo, no?
3: Com sempre. Sempre en llant.
4: Això sempre.
1: Com diem, és la 11a edició de l'Everfolk Roquetes. Si li haguéssim de ficar un titular en aquesta edició, quin li ficaria, Sergi?
3: Lo camí de la música popular entre el sud de Catalunya i a les Terres d'Almeria.
1: És a dir, un pont de comunicació, no?, entre aquestes terres.
3: Sí, bueno, realment és un llegat que s'escampa de nord a sud i arriba fins a Andalusia.
1: Com dia, aquesta és la 11a edició, és a dir, que ja en portem 10 a l'esquena. Si haguéssim de fer una mica d'història i de balanç d'aquestes edicions, com van ser els inicis? Com qualificaries la trajectòria de l'Everfolk?
3: Bueno, els inicis, contesto jo, Anna.
4: Sí, tu l'has experimentat, i veterano.
3: Els inicis tots són durs. Fer d'una música que gairebé no ha interessat per les noves tendències de la cultura, ha sigut dur començar, però bueno, ara per sort ja comencem a disfrutar de moments bonics, gent jove que s'apropa, que s'interessa. I també, pues, també destacar que en tota aquesta música i tot aquest patrimoni té una força que quan la descobreixes pots anar al continent americà i realment no tindre fronteres.
4: Bons lligams, no?, entre uns i els altres,
3: sí.
4: Que estem molt més a prop del que mos pensem. Jo remarcaria també, o afegiria,
3: sí.
4: Almenys com a persona que fa poquet o fa uns anys ja que estic, però que he arribat més tard, que cada vegada també hi ha més gent jove, el que comentava, i més jove gent jove que ve de lluny. O sigui, tenim gent, participants de València, de Barcelona, també de la part d'Aragó, de Madrid, gent que s'interessa pel que està passant i venen aquí també, no?, a compartir amb tots nosaltres.
1: A més, també podem dir que sou uns ambaixadors de la música tradicional arreu del món, perquè sou internacionals, no?
3: Anna... Hem fet un viatge bastant important.
4: N'han fet uns quants.
3: Jo n'he fet dos enguany, perquè el projecte està agafant una volada molt gran i estem treballant en els casos catalans del continent americà, també en entitats musicals, sobretot el que està vinculat a la corda, però també al vent, i realment ha sigut una experiència cada vegada més única, perquè ajuda'm, Anna, perquè és que no seria aquí...
4: Bueno, ara recentment hem arribat de Mèxic i Costa Rica, vam anar a tocar un festival també, les jornades consistien en anar a tocar, a conèixer... vam estar a Mérida, a Veracruz, a Playa Vicente, i després també vam estar a Costa Rica, a San José. I, ha consistit una mica, no?, de fer aquest intercanvi musical, cultural, i també homenatjar a
3: catalans, valencians i mallorquins que estan allí des de l'exili, inclús ja des de l'època moderna també molta gent va treballar allí. I, ja comencem a tindre un nom a part del continent americà. Vull dir, la gent sap que són uns catalans i valencians que venen de l'Ebre, i tots mos criden que volen vindre. És una experiència molt bonica i també molt enriquidora, perquè veus com s'organitzen les comunitats i com organitzen els festivals i com viuen la música popular en diferents parts de tot el continent americà.
4: Bueno, una anècdota, estar a Costa Rica i veure ballar gegants i capgrossos a Costa Rica, que dius, ostres, ja te sorprèn, però és que ballen a ritme de jota. I llavors ja dius, ostres, què és això? Llavors, tenim moltes més coses en comú de les que mos pensem, no? Al final la història és compartida i això es nota.
1: I Espai de So, que ens portarà aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Ebre Folk? Què seria el més destacat com a novetat d'aquesta edició? Què destacaries?
3: Bueno, enguany ve ells s'anomenen quadrilles, serien la rondalla nostra. Són una entitat també que naix en la mateixa finalitat. Andalusia ho ha tapat tot el flamenc és una música també moderna, no ha existit tota la vida. Quan parlem de la música popular, estem parlant del que fem nosaltres, val? Llavors podríem ficar un símil aquí la sardana i allà baix el flamenc. I esta entitat el que està intentant és també fer tallers, fer classes, fer boreos, fer ballades, i és una entitat que fa molt poc que ha començat, i ha començat a disfrutar del seu fruit, i bueno, ja fa temps que els coneixíem, i hem compartit espais en altres moments, i enguany pues, la idea ha sigut fer-los vindre també, que coneguen l'Everfolk de Roquetes, que coneguen Roquetes, i bueno, esta és una de les parts més...
4: Això seria el dissabte?
3: Sí, el dissabte.
4: En general, per als tallers i per al boreo.
1: Esteu parlant del grup andalús Els Quadrilleros Endèmicos,
4: exactament,
1: no?
4: Sí.
1: Que seran, ponem-hi, són el camp de cartell.
3: Sí.
1: I tot això, tot l'Ebre Folk comença aquest dia 7, no? Sí. Et sembla, anem repassant què és el que podrà veure la gent?
3: Sí, i tant. Pues mira, el divendres començarem fent una presentació de revistes. És important que les publicacions de música popular siguin presents, perquè també l'Eurofolk no és només un festival de fer la cervesa, sinó també de difondre el patrimoni, no? I donar coneixements a la gent. Vindran Caramella, Gegants i Faristol. Faristol, per exemple, és una revista del País Valencià que coordina totes les colles, és una federació de colles de dolçaina del País Valencià, dolçaines i tabaletes. I també tindrem un passacarrers en la colla de l'Aguilós de Tortosa, i en acabar serà un sopar, que parlem de sopar, per exemple, amb el sopar que hi ha un QR, encara es troba temps, que vulgui apuntar-se es pot apuntar al sopar. Aleshores, és un prou significatiu. I
4: sopar popular.
3: Val. I després seguirem en la velada.
4: Exacte. La velada és entre versadors i rapers i raperes, i ja ho han fet altres anys, aquí Roquetes, si no recordo malament.
3: Sí, una marca...
4: I tindrem representant, no, les Terres de l'Ebre, Àlex Lo Cantador i Aima de Sopa en la rondalla dels Ports, i la secció de vent de la Fila d'Amposta. Després tindrem a Wilson, el cognom no sé si atrevir-me a dir-lo perquè és una mica complicat, és un versador argentí que també ja ha col·laborat i ha participat a altres Ebre Folks.
1: És a dir, que tindrem col·laboració internacional, no, en este Ebre Folk, si venen d'Argentina?
3: Sí, és un senyor, és un home que... Argentina viu moments molt durs, i ell és versador i sol fer gires per la península, i bueno, quan el van conèixer va ser molt peculiar, és una persona molt interessant.
4: No m'he atrevit a dir el cognom, si tu...
3: No, jo Saliwonkis Awishins, és de l'ES, té origen de l'ES.
4: Wilson, si mos veus, perdona. I després tenim representant els rapers a Santi Anti, conegut com Anti, a Bruno Blasis i a Marc Saó, que venen de Catalunya, a Antonio Mirón d'Almeria i a Marta Gispert i Berta Llós de Catalunya, per al Picadillo i la Baralla de Galls.
1: Perquè això suposa que ha de ser, doncs, molt emocionant de veure, no?, aquesta baralla de galls entre rapers i versadors. Com funciona?
4: És veure una mica el contrast entre el tradicional i una mica les noves tendències, i veure que realment s'assemblen i poden conviure dalt d'un escenari. És divertit perquè tots s'atreveixen una mica a sortir de la seva zona de confort i, bueno, al final sempre crec que el públic ho disfruta i ho gaudeix.
3: Cada velada és diferent. No hi ha dos velades iguals. a més, com tu has dit abans, que som ambaixadors, avui en dia ja esta fórmula de compartir rapers en versadors ja comença a difondre's per als territoris com Múrcia i alguna part també de País Valencià.
1: Recordar que la participació del públic és entrada gratuïta, no? A l'Ebre Folk, a totes les coses que feu.
4: Tot és gratuït, només cal inscripció i es paga, el que és el tema menjar, que hem dit que és preu popular, i si algú li interessés bé de fora i volgués allotjar-se, també oferim opció d'allotjament.
1: I pel que fa al dissabte 8 d'agost, què és el que hi trobarem a l'Hort de Cruells?
4: Abans de l'Hort de Cruells venen els tallers que es faran a l'antic ajuntament. Hi haurà un taller de malaguenyes i fandangos del nord de Granada i d'Almeria, que serà a càrrec de José Javier Moreno, és formar part de quadrilleros, no? De quadrilleros sí. Endèmicos. Tindrem talleta de ball, també. Ai, és cert, serà el taller de ball, i després tindrem taller de música, de guitarra, guitarró i violí. També a càrrec d'Antonio Mirón, que també forma part de quadrilleros endèmicos. Després d'això hi haurà una presentació de músiques i danses catalanes, de Femu de Traca, i una altra cercavila per anar cap a l'Hort de Cruells, no? I començar...
3: En les Gralles de Roquetes.
4: En les Gralles de Roquetes, i començar el voreo o el sarau ja de la tarda-nit.
1: Això serà a les 8 i mitja en aquest sopar que comentàveu, no?
3: Sí.
1: I després ja també se podrà ballar?
3: Home, si no saps ballar, al final... malament.
4: A ballar s'aprèn ballant. Sí, a mi sempre m'han dit això. I un voreo o un sarau se pot vindre a mirar. A veure, això també acceptem a tothom.
3: Hi ha gent que ve a mirar.
4: Hi ha gent que ve a mirar.
1: Expliqueu això, que és el voreo o sarau.
3: Bueno, el voreo o sarau és la forma antiga de fer la festa. Val? Sempre està combinat en música, menjar i la comèdia. Jo, per exemple, la comèdia l'he viscut ja, soc de Jesús, i l'he viscut al ball, al casal de Jesús, fer parar l'orquestra, i sempre estaven els dos cachondos del poble que sortien disfressats i feien la comèdia. Val? És una forma popular que va acabar reduïda als masos. Tothom tenia una guitarra, tothom tenia una botella d'anís o uns ferrets, i acabàvem fent ball. I llavors és quan se fa el recapte. Les famílies s'ajuntaven i feien el recapte. Tota esta forma de fer la festa està escampada per tot el que seria la diòcesi Tortosa, amb transports de Morella, Terres de l'Ebre, Terra Alta... Tot això anava desapareixent, molta gent ja no té constància, però... ho sabem i està molt documentat, i el que volem fer és reutilitzar la paraula, donar-li una forma més actualitzada, i realment aquest és l'objectiu. No estarà la comèdia, bueno, però l'objectiu és que utilitzar tot aquest patrimoni que no hem viscut, però que hem sigut conscients de que hi era, i reutilitzar-lo, no? Donar-li una nova forma.
1: Això serà aquesta nit de dissabte, a partir de les 10, en aquesta ballada oberta i participativa amb los quadrilleros endèmicos i la rondalla dels ports, i suposo que serà una nit molt especial. Quin seria el perfil de gent que hauria de vindre a l'Ebre Folk? Qui pot vindre?
3: Tot Déu. La gent gran... A la gent jove. Sí. Hem de tenir en compte una cosa. La cultura se ven de moltes formes. Se ven com a cultura d'entreteniment, de l'aplaudiment i de calentar la cadira. Però també està la cultura participativa.
4: Exacte.
3: És el que vem a molts de llocs d'Amèrica, també. Les societats s'articulen a partir de la música i el menjar, i com nosaltres. No hem de fer cap diferenciació. I contra més gent balla, contra més gent canta, contra més gent disfruta, tindrem una societat més viva. I, evidentment, no fa falta una sardinada per fer-ho.
4: No, és veritat, tot el que està comentant. Al final, lo xulo de l'Ebrefall, penso, que és que hi ha gent de moltes edats diferents. Lo més jovenet, crec que l'últim Ebrefall que van fer tenia 7-8 anyets, i la més gran... 70 o 80. Llavors és molt xulo perquè poden compartir, no?, moments, a més, de tu a tu, d'iguals, i els veus ballant, els veus disfrutant, i això penso que és una cosa molt a destacar de la música tradicional, no?, que al final en xarxa i te fa compartir, que al final se tracta d'això, de compartir, perquè la millor forma de mantenir viva, no?, és la música tradicional i popular, és compartint-la a casa, o la pots viure sentat a una cadira, jo ho respecto, però al final crec que quan te comences a moure per aquests ambients t'incita i t'invita a participar, perquè és que està pensada per a participar, no per a estar com a espectador.
1: És a dir, que l'Hort de Cruells serà una mica una concentració de diverses generacions, no? Què és el que creu que crida més a l'atenció quan ve a l'Ebrefolk?
3: Bueno,
1: què us comenten?
3: Descobreixen algo que en principi no saben com encaixar-ho, però que els agrada. Val?
1: Es queden com a descol·locats.
3: Sí, sí. Depèn l'origen, no? Tot això està molt més viu al nord de a Castelló, val? Està molt present lo ball, la jota, però quan venen gent ja més del nord, de les comarques catalanes, se queden descol·locats perquè veuen algo que els agrada, que no els és llunyà, però tenim una companya que ve de Manresa i està encantadíssima, Laia, que ja toca la guitarra i canta i s'ajunta amb nosaltres, i que veu un respiro a l'hora de baixar i compartir aquestes músiques en nosaltres, i aquesta forma de passar-ho bé. I repeteixen, molta gent repeteix, comencem a crear una família.
4: Exacte, jo crec que ha arribat un punt que ja som una sèrie de gent reincident. I bueno, cada vegada ve gent nova, que és també el que ara ens estem començant a plantejar, no? Perquè això es va fent gran i cada vegada ve més gent, i gent de fora, que també és el que a mi me sorprèn bastant, que ve gent de molt a lluny a viure l'Ebrefolk, i del boca a boca va passant, i penso que s'ho passen bé, si no, no tornarien.
3: Evidentment.
1: I aprofitant el nostre micròfon, seria bo per fer una crida per a que la gent s'animi a formar part d'espai de so?
3: Bueno, realment... sí, seria boníssim, perquè durant l'any fem moltes activitats, som creadors de contingut, investigadors, professors, i estem generant una tendència que a molts territoris ja se'ns està copiant la fórmula, no? I també he de dir que gràcies al suport de l'Ajuntament de Roquetes, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació, de l'Ajuntament de Tortosa també, els ajuntaments que ens apoyen, perquè no és fàcil creure en això. Nosaltres no som uns artistes i no venem una marca, perquè sóc fulano i mengano. Hem sigut
4: un grup d'amics
3: il·lusionats, sí, i aquests ajuntaments han cregut en nosaltres. Això és l'important, perquè heu de comprendre que quan se compra una cosa és perquè detrás hi ha una figura icònica, però aquí en este cas no. En este cas som un col·lectiu, un grup de gent que vivim il·lusionats en que este patrimoni no es perdi, que realment és la nostra identitat.
4: És part de la nostra identitat.
3: Sí.
1: I suposo que per això has fet cap aquí, no, Anna?
4: Bueno, a mi m'han envenenat, no sé en quin moment ha passat. Jo em vaig apuntar a classes de guitarra i aquí estic. Però sí, una mica sí, perquè veus, no, que tot té un sentit i que realment jo soc ebrenca i no havia viscut este tipus de... O sigui, no havia viscut mai la música tradicional així. Sempre havia viscut dalt de l'escenari, no?, jo com a espectadora, i poder participar sense necessitat de tenir coneixements musicals molt grans, ni... perquè al final és una cosa popular, una cosa s'aprèn per tradició... Bueno, per tradició no, per aprenentatge...
3: Oral,
4: copiant. Com se feia abans la gent tocava la guitarra i tocava molts instruments i no sabia llenguatge musical. I llavors penso que és molt accessible, tothom que es vulgui unir se pot unir i realment connectes amb la gent, no? I crec que se connecta a través de la música i a través de la música tradicional sobretot d'una manera molt especial i crees uns vincles molt forts.
3: Sí, ara mateix estem tirant avant un projecte que és una escola-taller. Bueno, dic que la gent se pot apuntar durant l'any. Hi ha uns tallers, uns cursos de l'escola de Canalero que s'imparteixen a Roquetes, a Tortosa i a Amposta. Però a més volem crear un taller, estem en un projecte, en un taller on la gent se podrà fer el seu instrument. Poder fer-se la seva guitarra, el seu guitarró, el seu tiple, i tancar el cercle, conèixer el que és un instrument, perquè, clar, aquests instruments també, si els vas a comprar, són molt cars, però si els fas tu, encara li dupliques el valor, no? I això és molt d'agraïble de cara a la gent, no?
4: Sí, bueno, això és una mica, ho han vist, bueno, sí. Ell és luthier.
3: No, bueno, tots som luthiers. Això és, per exemple, una cosa que es fa a Mèxic.
4: A Mèxic ho han vist i quan vas allí ho veus i veus que tothom toca la seva jarana que s'ha fet en les seues mans, dius, ostres, és que és molt xulo. I les jaranes passen de generació en generació. Hi ha com un... És molt més que la música, al final. La música sí, òbviament està, però almenys el Son Jarocho, que és la referència que tenim de Mèxic, que hem anat ara a visitar, és increïble el viu que ho tenen i que va molt més enllà d'una música.
3: No, i que hi ha gent que quan mor se'ls enterren en la seva jarana. Vull dir, que és una cosa molt, molt...
1: Que ho viu molt.
3: Una relació... Sí,
4: no aspirem en això,
3: no,
4: poder...
3: No. Però que veiéssiu el nivell, no? L'estadi, no? De tota aquesta música.
4: Sí.
1: Doncs si voleu conèixer tot aquest món de la música tradicional popular, doncs ja sabeu que aquest cap de setmana, divendres i dissabte, 7 i 8 d'agost, teniu aquesta cita a Roquetes amb la 11a edició de l'Everfall Roquetes. I ja per acabar, Anna, per què hauríem de vindre aquest cap de setmana a l'Everfall?
4: Jo crec que hauríem de vindre perquè la millor manera de conèixer i de tindre viva la nostra música tradicional i popular, com he dit abans, és compartint-la. I, bueno, per compartir-la, si ha d'anar, s'ha de viure. Ja ho he dit, no és necessari participar, poden estar d'espectadors, però jo crec que si venen, segur que s'engresquen i s'animen, almenys a ballar alguna coseta.
1: I, Sergi, tu què ens diries?
3: Però jo us diria que, si venen, tindran l'oportunitat de conèixer la gent d'Almeria, tindran l'oportunitat de conèixer gent vingut de molts de punts, de tant de Castelló com de Tarragona com de Catalunya com de les Espanyes, i jo sempre dic una cosa, quan la gent aquesta música s'ha enverenat a la gent, quan els enverenes ja no hi ha
1: en el bon sentit, no?
3: Evidentment no hi ha antídot, ja has begut aigua.
1: Que és el que li ha passat a
4: Anna. Dono fe.
1: Doncs ja sabeu, 11a edició de l'Everfall Roquetes aquest divendres 7 i dissabte 8 d'agost a l'Hort de Cruells. I això ens ho ha explicat el Sergi Massip i l'Anna Castells, que són coordinadors de l'Everfall i membres d'Espai de So. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquesta nova edició de l'Everfall.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies per l'invitació.
2: La previsió del temps.
1: I ara el nostre informatiu, és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: entra, entra. Pásala bien, coño.
1: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.